0: Hola, connectats. Arriba el cap de setmana i és moment de repassar el més destacat dels últims 7 dies. Tenim a punt el còctel amb els ingredients més interessants preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Benvinguts. Començarem el repàs per Castellar del Vallès perquè dimarts es commemorava el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i de la Síndrome de la Fatiga Crònica, una malaltia crònica, com ja hem comentat, que es caracteritza per un dolor musculoesquelètic. Albert Sant Andrés em va conversar sobre aquesta malaltia amb l'Olga Juliana, que és coordinadora de Sabadell Castellà de la CAF. Continuarem per Sabadell, on vam descobrir el vincle d'actualitat entre el modista Josep Rossell i l'actor Marc Soler. El dissenyador és l'encarregat de vestir Soler durant els actes vinculats al Festival de Canes. Soler forma part del repartiment de Viva, l'òpera prima d'Aina Clotet. Juli Ramon va poder conversar amb el modista. I acabarem a Badalona perquè aquesta setmana vam dedicar uns minuts de l'espai en què ens ocupem de les nostres mascotes per interessar-nos per l'alimentació, el benestar dels animals domèstics. Eduardo Domingo, copropietari de la botiga d'animals Nature Center de Badalona, va ser el nostre convidat. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem! Des de l'any 1993, cada 12 de maig es commemora el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i de la Síndrome de la Fatiga Crònica, coincidint amb el natalici de Florence Nightingale, infermera que quedaria prostrada en el seu llit durant 50 anys a causa d'aquesta malaltia. Albert Sant Andrés, Ràdio Castellà, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Com dius, avui és el Dia Internacional de la Fibromiàlgia, una malaltia on la prevalència estimada a Espanya és d'entre el 2 i el 4% de la població, el que significa que hi ha entre 800.000 i 1,2 milions de persones afectades. Segons estudis epidemiològics espanyols, aproximadament el 90% dels casos són dones. Per parlar-ne, avui tenim al telèfon a Olga Juliana, delegada de Castellà i Sabadell de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de la Fibromiàlgia i d'altres síndromes de sensibilització central, que és conegut també com la CAF. Olga, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Per qui no ho conegui, no sàpiga ben bé de què va aquesta malaltia, què és la fibromiàlgia?
2: A veure, la fibromiàlgia és una de les malalties, val? O sigui, de sensibilització, síndromes de sensibilització central, vale? La gent coneix més el tema de fibromiàlgia, perquè és el més conegut, però dintre de sensibilització central tenim tres coses. Una, fibromiàlgia; dos, fatiga crònica; tres, sensibilitat química múltiple, vale? En el nostre cas, fibromiàlgia, que som l'associació de fibromiàlgia, ens esbastem més amb el tema de que la gent coneix més com els dolors. I la gent es queda aquí, vale, em fa mal, pues bueno. No és solament em fa mal, és com si t'hagués atropellat un camió, com si diguéssim, em fa aquell mal de... O quan t'has posat malalt, o quan la gent ha tingut el Covid, ¿vale? No és solament això, és molt més. És una alteració multisistèmica, ¿vale? No és solament que tinc aquests dolors, sinó que també tenim un cansament extrem, perquè normalment la fibromiàlgia ve acompanyada de fatiga crònica. Fatiga, bueno, estàs cansat? No. Estàs fatigat. Fatigat és que tu descanses i no recuperes, però no recuperes perquè el teu cos i la teva ment no van, no t'acompanyen. Tu vols, però no pots. Val? Llavors tenim alteració del son. A vegades un insomni, i què passa? Que és per el dolor generalitzat, i a vegades perquè se t'altera tot el que és el tema del son. Ansietat i irritabilitat. Per què jo? Per què em fa tan mal? Per què no puc seguir el ritme de les altres persones? Depressió. Pues, evidentment, ha estat una mica, arriba un moment d'anar sentint els metges que et diuen: ah, és que el que tens t'has d'aguantar, i dius: ja, però que la que estic vivint sóc jo, i les psicòlogues no ens ajuden, sinó és que són coses molt greus i no ho consideren greu. Pèrdua de concentració. A veure, és que, com dic jo, l'única neurona que ens queda està com de vacances. No hi ha manera de que puguis concentrar i que puguis estar atenta amb les coses. A vegades et diuen: no prens atenció. No és que no prenguis atenció, és que no retens, però perquè no t'acompanya, val? O sigui, hi ha moltes coses. Jo, més que res, em sap greu, que potser t'he explicat masses coses, però hi ha moltes més, eh? Però és tot una alteració del cos que s'altera per tots cantons, i tu l'intentes arreglar per un cantó i s'altera per un altre, i això, pues, és una mica dur.
1: De fet, una malaltia, com dius, que afecta tant a la ment com al cos, físicament, no? Llavors, sí. Això fa que sigui també una malaltia força difícil de diagnosticar.
2: Sí, la veritat és que sí. A veure, cada cop més estan fent formació als metges de capçalera, que són els que ens han de rebre i els que ens han de diagnosticar, però és una malaltia que afecta a tantes parts del cos que és molt difícil, i el problema que tenim és que a vegades tardem d'una mitja de 10 anys perquè diagnostiquin. I mentre la persona pues, va de metge en metge, i coses que s'haurien pogut fer preventivament, ja s'ha d'actuar quan la persona ja està en uns nivells importants d'afectació.
1: Déu-n'hi-do. Perquè ja actualment aquesta és una malaltia que no té un tractament definit. Hi ha algun tipus de biomarcadors, de proves objectives o alguna cosa que pugui millorar aquest diagnòstic i la malaltia en si?
2: No tenim marcadors objectivables d'aquesta malaltia. I això què ens comporta? Molta dificultat a l'hora de diagnosticar, a l'hora de tractar i a l'hora de que quan van els malalts que arriben amb potser un any i mig de baixa, perquè és un brot a vegades molt bèstia i no et pots recuperar, quan van als tribunals mèdics tenen problemes, perquè clar, si no hi ha un marcador objectivable, com pots objectivar tu tot el que et passa? A veure, la cosa està en que, per desgràcia, molta gent que té fibromiàlgia té molta comorbilitat. Què vol dir? Que té molta alteració del cos amb altres coses que sí són objectivables. Llavors, quan la persona va al tribunal mèdic amb coses d'aquestes, el que els metges diuen, ah, mira, això sí, però per fibromiàlgia com a tal, hi ha metges que costa molt que entenguin el que ens passa, perquè clar, no hi ha, com dius tu, per ara, un marcador. Què necessitem? Molta més investigació perquè l'acabin trobant. I si d'aquesta manera pues, puguin ajudar-nos a trobar què ens pot ajudar. A veure, què hi ha actualment que sí, que està demostrat i per investigacions han trobat que funciona, és la teràpia multicomponent. La teràpia multicomponent és, són persones, i les persones tenen tota la part, la part social, la part física i la part mental. Vale, doncs el que estem intentant és treballar al màxim possible totes aquestes parts per tindre una millor qualitat de vida. Ja que la malaltia és crònica, ja que la malaltia no té cura, com a mínim, pues, treballar en alguns aspectes que són tots aquests i que nosaltres hi podem fer molt, pues, estem intentant ajudar, però ens falta tota la part mèdica.
1: Déu-n'hi-do. Perquè, com expliques, parlaves ara dels tribunals mèdics, laboralment aquesta malaltia és un problema per qui la patiu, no? Perquè, clar, a nivell professional deu ser molt difícil de compaginar.
2: A veure, és extremadament dur, saps? Perquè tens brots i tu lluites per dir no, vale, arreglo el cos mitjanament com puc i continuo tirant, però no et tira el cos, i com més el forces, més el brot pot ser més fort i arriba un moment doncs, que ja no pots ni seguir, ¿vale? Llavors això és complicat. Llavors què passa molts cops? Pues que aquestes persones han d'acabar tenint adaptacions al lloc de treball, ¿vale? Perquè d'aquesta manera pues, puguin aguantar laboralment el màxim de temps possible. Què està passant també actualment, que em venen sòcies de l'associació ACAF? És que es troben que tenien ja una baixa llarga, ¿vale? Una incapacitat, i que se les està traient. I la persona diu, però si porto 10 anys que no treballo i els meus brots cada cop van a més i per l'edat encara tens més coses, què faig ara? O sigui, això també és bastant greu. És tot un món, em sap greu, però vull dir, és sí, que no, també no. Això s'ha de parlar una mica de tot això.
1: Doncs parlaves ara, després de la presentació, de que la CAF també sou associació dels síndromes de sensibilització central.
2: Sí.
1: Com també la fatiga crònica, depressió, intestí irritable, tot això. Quina relació hi ha entre tots aquests trastorns?
2: Molt, a veure... Clar, és el que et comentava, tot és multisistèmic, ¿vale? Llavors, què passa? És que quan jo dono les benvingudes a gent nova, que per exemple es vol donar d'alta, és que és una passada perquè hi ha moltes afectacions que són molt comuns, ¿vale? El síndrome de colon irritable, o temes d'alteracions digestives, o temes d'alteracions d'intoleràncies, és, per exemple, molt típic. Per què? Pues perquè aquest quadre té a veure amb tot el sistema nerviós. El problema que tenim nosaltres és que el nostre sistema nerviós no funciona bé. És com si s'hagués espatllat. La gent aquella que, per exemple, també que passa molt, que les extremitats tens fred, i jo porto un jersei ara a aquestes altures i em miren com rara, dient com pot ser que vagin en jersei si fa calor. No, tinc calor, però és perquè el termostat s'ha trencat. I això amb tot. A vegades també gent que té o la pressió molt alta o la pressió arterial molt baixa. Per què? Perquè no funciona. O sigui, tenim alteració del sistema nerviós central i, com sabeu vosaltres, el sistema nerviós central controla tot el cos. Llavors, clar, a vegades quan anem al metge ens diuen, és que no pot ser que tingueu tantes coses. No és que tinguem tantes coses, és que és el cos que no regula bé totes les coses que tenim en el nostre cos. I hi ha coses que són molt típiques, el tema de dormir, el tema dels formigueig, el tema dels dolors, el tema de l'ansietat, l'irritabilitat, totes aquestes coses tenen a veure amb el sistema nerviós. Llavors, costa molt trucar, costa molt aconseguir que ens trobin alguna cosa de medicació que ens ajudi, perquè a vegades que et donen pel dolor, hem arribat fins i tot a morfina, ¿vale? Però clar, la morfina no deixa fer vida perquè t'adorm, ¿vale? I t'atonta. Llavors estem en un cercle viciós i és el que diem, podeu trobar coses que ens funcionin millor però que ens deixin fer vida normal o fins i tot laboral, que hi ha gent que encara és jove i vol continuar treballant, pues això costa molt. Bueno, necessitem més metges. Ah, els metges aquest que s'està dient ara tant avui en dia, que el MIR, que acaben de sortir gent, que tots contents, que ai, que si soc d'anestèsia, que sigui tot... Vale. Aquests metges us dono, sisplau, vulgueu treballar de lo nostre, interesseu-vos. Són complicats, sí. Són multisistèmics, són crònics, sí, però us necessitem. S'estan jubilant els referents. Tenim el doctor Solà, el doctor Alegre, tenim referents boníssims, però s'estan jubilant i ens estem quedant sense metges, els pocs que teníem que ens comprenien. Llavors, això sí que és una crida que faig i que de veritat que és molt, som molt agraïdes quan hi ha gent que ens escolta, quan hi ha gent que ens comprèn i quan hi ha gent que ens sap guiar. Fisios, psicòlegs, neuròlegs, perquè clar, nosaltres toquem totes les especialitats, clar, gestionades principalment pels reumatòlegs.
1: Quins avenços hi ha en investigacions que coneguis per un futur tractament de la fibromiàlgia?
2: A veure, el que s'ha estudiat i que de moment s'està ja aplicant i que ha sigut a nivell d'investigacions és el que et comentava del multicomponent, que vol dir un tractament a nivell social, emocional i físic, o sigui, mou-te més, encara que et faci mal, sí, encara que estiguis cansada, intenta socialitzar-te més, però m'ensenyes a socialitzar. I llavors la part, doncs, emocional, com ens vivim tota la part nostra. Llavors, això s'està portant a nivell de Sabadella, perquè també la gent de Castellà també hi pot anar. Tenim una teràpia que es diu teràpia multicomponent, que és uns cursos que fan al Taulí, sí? Que qualsevol persona pot demanar al seu metge de capçalera que el derivi a la unitat de fibromialgia i fatiga crònica que tenim al Taulí, que cada cop l'estem posant, bueno, que cada vegada estem fent més coses, val? Tenim la Ariadna Álvarez, que és la nostra referent, el dia 28 de maig, a les 18 hores, fa una xerrada que és totalment gratuïta amb què vivim emocionalment els que tenim fibromialgia. Seria interessant que totes les persones que vulguin acudir es busquin el meu telèfon, 696-820-616, perquè em donin el seu nom i cognom, i els apunto, els guardo lloc perquè hi ha places limitades, i és gratuït, és una xerrada de la referent de multicomponent, que és el màxim que s'ha estudiat fins ara i que sabem que dona resultat i que ens ajuda a viure un millor. La part objectivable que digui que hi ha un marcador, encara no l'hem trobat. S'està buscant per tots cantons, a veure, i quan el tinguem, ja et dic jo que se sabrà i que a partir d'aquí podran donar medicació centralitzada i orientada a la fibromialgia. Per ara no, per ara de moment encara no hi ha res. Nosaltres hem creat a la CAF la Fundació 12 de maig, que l'hem creat per potenciar la investigació, val? I també per ajudar els metges que estan sortint ara que sàpiguen de la nostra malaltia i perquè quan anem a urgències, quan anem a l'ambulatori, quan anem a llocs, sàpiguen de què estem parlant i directament a vegades no perdem el temps en coses que no són necessàries.
1: Doncs Olga Juliana, delegada de Sabadell i de Castellà de la CAF, Moltes gràcies per explicar-nos avui aquí al Connectats en el Dia Mundial aquesta malaltia.
2: Vale, simplement dir que la gent es cuidi, que és important, que si volen ens truquin al nostre telèfon, a la CAF de Sabadell, vull dir que un altre telèfon per al Google, que sàpiguen que fem moltes activitats presencials i a distància per millorar-nos a nivell de saber llegir, a nivell de saber connectar la ment, a nivell de moure'ns, de moltes coses que ens ajuda a passar millor la malaltia i que estem pel que necessitin.
1: Doncs moltes gràcies, Olga.
2: Un plaer. Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-me difusió.
3: Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.

0: I ara l'espai que dediquem cada dia a la cultura, parlarem de teatre i de moda, perquè totes dues disciplines comparteixen un repte enorme. Fer emergir la marca catalana, el talent local, davant una competència internacional o estrangera ferotge. Una mostra d'això és en Josep Rossell, que vestirà l'actor Marc Soler. Júlia Ramon, molt bona tarda de nou.
1: Bona tarda de nou, Carme. Doncs tenim al telèfon en Josep perquè ens expliqui com vestirà en Marc. Bona tarda, Josep.
2: Bona tarda, Júlia.
1: Quin outfit has dissenyat per aquest actor?
2: Mira, jo aquest any he pensat en apostar per una camisa de viscosa i llavors després un pantaló de fil. Juntament, combinat el pantaló de fil amb detalls de polipell negre i el sombrero, també el barret, que és així marinera, també està amb polipell de color negre.
1: I per què has decidit posar aquests colors, no?, i aquests teixits?
2: Mira, jo he decidit posar aquests colors i aquests teixits perquè com que Canes a mi em transmet el mar, doncs jo volia transmetre una mica aquesta sensació de fluïdesa, no? I això ho té molt bé la viscosa i el teixit de fil. I per una altra banda també volia donar-li aquest to masculí, aquest toc masculí, que és, diguéssim, posant-li el polipell negre, no?, per donar-li aquest trencament i que no quedés tan un traje molt blanc i massa empastat, no?, massa compactat, no? Volia donar-li aquest toc una mica rebel que també transmet una mica el Marc Soler, no? El Marc Soler, si ens fixem, ell és actor i a la vegada també és ballarí. Llavors, clar, donem aquest toc més urbà amb el polipell.
1: Exactament, perquè imagino que a l'hora de dissenyar, no?, un conjunt per a una persona, no només et fixes a on va, és a dir, per exemple, si té un dinar per dir-li alguna cosa amb la família, que si té el Festival de Canes, així com també les característiques que ell té a nivell, doncs, això, fisiològic o també inclús a nivell de caràcter, no? Hi ha roba, hi ha colors que potencien el caràcter d'algú.
2: Exactament, exacte. O sigui, nosaltres el que volíem fer amb aquest disseny és potenciar aquest caràcter, no? Fins i tot si ens fixem en les fotografies, pues podem veure que la Laia, que és la fotògrafa de confiança, també excompanyera de pis i exalumna d'ESDI, també ha volgut potenciar, no?, aquesta certa mobilitat, aquests certs moviments, no?, donar-li aquest dinamisme amb els moviments i mostrar que el Marc no sols és actor, sinó que inclús també és ballarí, i accentuar les dues parts.
1: La part protocolària sempre influeix, però al final a mi em fa la sensació que cada vegada es camina més o es porta més un estil més casual en les gales com aquestes.
2: Exactament, no? O sigui, la meva idea era allunyar-me una mica, no?, a l'estil que vam utilitzar, diguéssim, amb la Hadeo Kit, perquè aquell estil era super, bueno, era molt formal, diguéssim, i donar-li aquest aire com misteriós, no?, amb el disseny al seu moment, i en aquest cas aquí han volgut trencar tot l'esquema, no? Ens hem allunyat i hem anat amb una cosa més urbana i que a la vegada fos trencadora. Per què? Perquè notem que els botons, amb els botons, els detalls, les parts d'aquestes negres accentuen, no?, aquest trencament, no?, aquesta força que el Marc també desprèn una vegada està en escena.
1: Però no tot ha estat flors i violes, Josep, segur que també t'has trobat amb problemes o amb reptes, si més no.
2: Sí, evidentment. O sigui, el meu problema ha estat, bueno, hem tingut un problema que, bueno, ha sigut ràpid, l'han pogut remediar ràpidament, no ha suposat gaire problemàtica, que en aquest cas ha sigut que, clar, nosaltres teníem pensat dos dissenys per Cans, un disseny de dia, que aquest, diguéssim, és el que el Marc hagués utilitzat durant el dia a les entrevistes, i després un altre disseny per la nit. Però no passa res, perquè igualment ens el guardem per una altra futura ocasió i donar-li llavors més rebombori i donar-li més rebombori també a la pel·lícula Viva de l'Aina Clotet.
1: Tot el que vestirà en Marc Soler és marca de la casa, és teu. Llavors, tu ja fa uns anys que t'has començat a endinsar i a fer un lloc en aquest sector, però ara mateix, com diries que està, no?, la teva marca a nivell de modista, a nivell de dissenyador? Vull dir, encara falta teixir algun fil més, o diries que ja està plenament consolidada dintre de l'escena, doncs, de la moda?
2: Jo crec que encara falta molt camí, o sigui, estem començant a iniciar camí, ara ens estem adentrant més al camí, diguéssim, dels famosos o dels actors i actrius famosos, però encara podem, jo crec, tirar encara més lluny. Igualment la meva marca encara està tirant camí de fer els vestits fets a mida, perquè jo sempre impulso els dissenys fets a mida des d'aquí, des del Pla d'Urgell.
1: Ui, Josep, t'estem perdent una mica, eh? No sé si estàs per Lleida, que allà la cobertura va una mica escassa, o
2: m'esteu perdent.
1: Una miqueta, no sé si podríem intentar solucionar això, perquè...
2: Una mica...
1: A veure si aguanta, si no haurem de buscar alguna alternativa.
2: Vale, ara em sents bé o no?
1: Ara sí.
2: Vale, és que estem al cotxe, disculpa'm.
1: Vaja, sempre amunt i avall, vosaltres?
2: Sí, nosaltres amunt i avall, sempre. No, més que res, que el que t'anava a dir és que bàsicament és això, no? O sigui, que nosaltres encara continuem impulsant la marca, no? El tema dels vestits fets a mida, no? Els dissenys fets a mida. Nosaltres aquí, des del Pla d'Urgell, encara estem impulsant la idea de continuar fent els dissenys vestits fets a mida. Encara crec que no estem ni a dalt de tot de la muntanya, sinó que estem començant a escalar, començant a escalar per arribar, no? Ara estem fent propostes a nous artistes i jo crec que ens vindran d'altres de propostes, no? Ara, el que sí que podria anunciar és que, bueno, estem intentant obrir un projecte nou, que és fer una exposició de cara a l'octubre aquí a Tàrrega de tots els 5 anys de la marca i de com ha estat evolucionant des del principi fins al final.
1: Com m'agrada, perquè suposo que saps que jo sóc de Tàrrega, per tant, endavant cap a Tàrrega, però també escombraré cap a la meva ciutat d'acollida, que és Sabadell, perquè al final reivindiquem molt Lleida nosaltres dos sempre, però al final tu també vas créixer professionalment aquí a Sabadell, a l'ESDI.
2: Exactament, exacte. Sí, he crescut a l'ESDI. Bueno, van ser uns anys que van portar parts positives i parts negatives, com sempre, però és això. Jo trobo que, per una part, és dir, m'ha curtit per certs paràmetres, hi ha d'altres que potser jo discrepo, i trobo que, bueno, que a part de l'ESDI també cal mencionar a l'ECAM, que és allà on vaig fer el màster de vestuari de pel·lícules i sèries, que també m'ha ajudat a curtir, diguéssim, els ideals i les coses que jo tinc pensades dins de la meva ment.
1: I ara mateix arribes al Festival de Canes, que això, doncs, ja és un nom gran dintre del sector.
2: Exactament, exacte. O sigui, m'ha costat moltíssim arribar on he arribat. Jo estic molt content i estic molt orgullós de rebre tot el suport de tots els mitjans de comunicació possibles i de la meva família i dels meus amics i de la meva gent, que estan tots contents i orgullosos de poder escalar a on jo he arribat a escalar ara actualment, i esperem que no sigui l'últim festival ni de Canes ni dels Goya. Esperem que en un futur puguem continuar participant en aquests esdeveniments.
1: Al final, en cultura és difícil també competir amb grans marques i fer lluir la marca catalana o la marca local, no? Perquè al final sempre pesa més, doncs, tot allò que és d'àmbit més general, més internacional, no? Llavors, en aquest cas, tu s'ha d'aconseguir, doncs, mantenir els teus orígens, no?, i la teva marca, doncs, del Pla de l'Urgell, que dius, amb un festival com aquest.
2: Sí. Jo crec que el Pla d'Urgell s'està descobrint, o sigui, jo crec que es té que descobrir la part que també tenim de moda, no? Jo estic intentant impulsar aquesta moda des de l'Urgell, no sols perquè trobo que és el meu poble i jo tinc molta estima al meu poble i a la meva gent i a la meva terra d'aquí, sinó fins i tot perquè també com que tenim d'altres coses com els vestits de paper de mollerussa, trobo que és important impulsar mollerussa des de d'altres sectors i des d'altres àmbits.
1: Mm-hmm. Ens comentaves que les teves aspiracions són ben elevades, però ara mateix a curt termini, què tens entre mans a banda d'aquest projecte que vols portar a Tàrrega?
2: Aquest projecte consistirà a part d'aquest projecte, de moment ara mateix estic tenint molts casos, bueno, molts vestits fets a mesura, diguéssim, però jo crec que el projecte principal que estem cercant és la importància d'aquest projecte que estem fent dels 5 anys, diguéssim, dels 5 anys de la marca, amb una exposició emergent, o sigui, una exposició immersiva que es basarà en tots els vestits, o sigui, allà apareixeran des del principi de tot, que és quan vaig pintar els quadres, fins al final de tot, que és l'últim, que serà el disseny de Cans, o en el cas que segurament intentarem impulsar també el pròxim disseny que portarà el Marc Soler en algun altre esdeveniment.
1: Com algun altre esdeveniment? Aquí hi ha més informació, eh?
2: Sí, o sigui, estem amb el Marc intentant a veure si pot portar un altre disseny que teníem pensat que portés pels Goya, per Cans, que al final no ha pogut portar, i segurament el podrem lluir. No podem dir com està fet aquest disseny ni res, ja ho en un futur, ja us ho faré saber.
1: Bueno, doncs estarem atents, perquè clar, imagino que al final quan tu fas un vestit a mida, no, s'ajusta molt bé evidentment a la musa o a l'actor en aquest cas, però al final també és difícil poder-lo reutilitzar, no?
2: Exactament, la nostra idea és pues això, no. Sí, però en aquest cas a mi em fa més especial il·lusió, normalment impulso lo de tornar-ho a reutilitzar les peces, però en aquest cas jo prefereixo conservar-lo i guardar-lo, i li han fet ajustat a les seves mesures al Marc, perquè trobem que és una cosa especial, és un moment especial, és un moment especial seu, i trobem que és el que se mereix, diguéssim, el disseny.
1: Perfecte, doncs tu també mereixes, doncs, que vagi molt bé i puguis aprofitar aquest altre disseny tan misteriós que ens has comentat. Moltes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies.
1: A tu, Josep.

0: Hem arribat al final d'aquest Connectats de dimecres. Ara us deixarem tranquil·lets, que acabeu de passar una molt bona tarda, perquè demà tornarem, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, aquí ens hi trobareu. Gràcies a tots. Adéu-siau.
1: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
0: Tenir un animal a casa és sobretot una gran responsabilitat. Abans d'adoptar-ne un, cal tenir en compte una sèrie de despeses en alimentació, benestar, que, depèn del cas, ens pot sorprendre. Per descobrir-les i saber en què gastem i gasten més les famílies que tenen animals domèstics, parlem amb l'Eduard Domingo, que és copropietari de la botiga d'animals Nature Center. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
2: Hola, nou, Carme, estic amb l'Eduard Domingo, copropietari de la botiga d'animals Nature Center. Què tal, Eduard? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Bé, Eduard, tens el teu càrrec, juntament amb els teus pares, una de les botigues d'animals més grans del territori català. Quan vau fundar Nature Center?
3: Bueno, Nature Center és un negoci familiar de tercera generació, ja. Es remunta a l'antic parc de les aus, al parc d'animals que hi havia a Vilassar de Mar, per tant, amb el que portem més de 70 anys dedicats al món de l'animal. Sí que és cert que aquí a Cabrera portem uns 20 anys com a botiga independent sota el nom de Nature Center i, bueno, sempre hem estat una botiga amb un tracte molt proper i un assessorament molt personalitzat. Tants anys que portem creixent i convertint-nos, pues, en aquest centre de referència per moltes famílies.
2: I com a prova que us va tan bé, l'any 2020, de fet, vau guanyar el premi a la millor botiga d'animals d'Espanya. Jo, quan he vist això, no sabia que hi havia premi de botigues d'animals.
3: Bueno, de fet, el 2020 va ser el primer premi.
2: Ostres.
3: que es va instaurar i ara es dona de forma anual. Això ho dona l'Associació de Proveïdors, Distribuïdors del sector, amb la qual cosa dona molta més importància perquè les votacions les fan els propis membres del sector, no? I sí que ens va fer molta, molta il·lusió. Vam ser la primera botiga premiada i, a més, m'agradaria afegir també que aquest any hem rebut el premi de la millor Pet Shop de Catalunya, un nou premi que també s'ha fet a través de la revista Pet Shop Magazine. Aquest any també hem estat guardonats com la millor botiga dedicada al món de l'animal de tot Catalunya.
2: I se sap què és el que més us van valorar en els dos premis que heu guanyat?
3: Bueno, jo imagino que la trajectòria, l'experiència, la qualitat en el servei, la varietat de productes, d'accessoris, la constant innovació i, per sobre de tot, que tenim una política molt clara, que és el benestar animal, no? Doncs imagino que són els aspectes més importants en els quals es valora això, no?
2: Parlant ara concretament de tot el que oferiu, què podem trobar a la vostra botiga?
3: Doncs, bueno, nosaltres el nostre lema diu tot i de tot per al benestar dels nostres animals, no? Amb la qual podem trobar de tot, no només per gos i per gat, sinó que per ocells, petits mamífers, la part d'aquaris, rèptils, amfibis, i dins de cada categoria d'animal, pues, tot el que puguin necessitar pel seu benestar, des de l'alimentació, accessoris, higiene, joguines, entreteniment, productes veterinaris, antiparasitaris, un munt de coses. Òbviament també oferim el servei del Centre d'Estètica Caní Felí i el servei veterinari també especialitzat.
2: I cada quant temps calcules que la vostra clientela ve a la botiga a comprar?
3: Això varia molt en funció del tipus d'animal que es tingui, no? Hi ha clients de gos i de gat que acostumen a venir, pues, mira, cada 2-3 setmanes, sobretot per el tema recurrent de l'alimentació. Després hi ha altres compres més puntuals com accessoris, que s'agafen més de manera esporàdica, no? I altres, per exemple, com els clients d'aquariofilia, en el moment que estan muntant el seu aquari o que tenen algun problema amb els seus aquaris, doncs ens els podem trobar que ens visiten diversos cops fins i tot per setmana, no? Ara bé, també tenim clients que els veiem cada setmana, ja sigui perquè venen a buscar alguna cosa, venen a fer una volta, venen a veure productes nous, venen a xafardejar i al final és el seu espai lúdic per venir amb el seu gos a passejar en una botiga, no?
2: Sí, és com quan nosaltres anem al centre comercial, no? Pràcticament.
3: Exacte, exacte.
2: Per tant, podríem dir, en general, que els productes d'alimentació són els que tenen més sortida, no?, a la botiga?
3: Bueno, l'alimentació sempre segueix sent el que té el més volum, no?, el pes més important en quant a volum, però cada vegada més els snacks naturals i funcionals, altres productes naturals, productes per al benestar de l'animal estan agafant cada vegada més pes. Per sort, aquesta consciència sobre la salut i el benestar dels nostres companys, la gent fa que busqui productes més saludables, més específics, i cada vegada intentem oferir una major varietat de solucions per als nostres clients.
2: Ara, centrant-nos en l'alimentació, imagino que, com deies, tot animal necessita uns mínims de qualitat i de benestar en el seu menjar, però és veritat que, com ens passa a nosaltres, els humans, que també busquem doncs, certs aliments premium o d'una major qualitat, pels animals també existeixen aquest tipus d'aliments?
3: Sí, totalment. Avui en dia, bueno, hi ha una enorme evolució en el món de la nutrició animal. De fet, a la nostra botiga només recomanem alimentació o nutrició super premium, no? En aquesta alimentació super premium, doncs es busca que els ingredients estiguin molt controlats, que siguin amb una proteïna animal de primeríssima qualitat, que estiguin elaborats amb fórmules molt específiques, que siguin adequats per cada edat, per cada raça, per cada patologia. Sí, això fa que cada vegada hi hagi més formats per presentar aquesta alimentació, no? Ja no només el pinso en sec, sinó també altres productes cuinats, complements nutricionals per fer que aquesta dieta estigui plenament completa. Vull dir que cada vegada l'alimentació superpremium, com bé dius, s'equipara cada vegada més a la humana.
2: I fa més o menys quants anys que s'ha establert al mercat aquesta alimentació premium cap als animals?
3: Bueno, nosaltres des de fa molts anys que ja estem encaminant-nos i que estem cuidant moltíssim el tema de l'alimentació, perquè al final una bona alimentació, una bona nutrició és la millor medicina, no? És la prevenció més bona. Nosaltres sempre portem treballant amb les marques capdavanteres i cuidem moltíssim el tema de les composicions dels pinsos. Per tant, jo et diria que sempre hem estat a l'avantguàrdia de l'alimentació. No sabria dir-te quants anys, perquè tot això, com ha fet tanta evolució,
2: clar,
3: aleshores, a mesura que ha anat passant cada any, s'han anat evolucionant els productes, i nosaltres sempre hem tingut els últims productes a les estanteries de la nostra botiga.
2: I realment la gent compra aquests tipus de productes?
3: Sí, i tant, clar, i tant. Cada vegada ja no és només que ho comprin, sinó que és que ja ho exigeixen, no? I
2: clar,
3: igual, com bé deies, per la salut i nosaltres quan anem a fer la nostra compra, que estem cada vegada més educats amb el que mengem, amb el que ens posem en el cistell, en el carro de la compra, doncs també passa el mateix amb els animals, sobretot amb el gos i amb el gat, són els aspectes on més es veu, no? On es cuida quin tipus d'aliment és, quines fórmules tenen, amb quins graus de proteïna estan fets. Aleshores, sí, nosaltres és el que més recomanem a la nostra botiga.
2: Aquesta pregunta, no sé si a grans trets almenys me la sabria respondre, però quin animal diries que es gasta més diners en alimentació? Amb quin animal creus que la gent hi destina més recursos?
3: Podríem dir que, clar, que el gos és l'animal, en molts cops, com varia tant la mida del gos, doncs potser per volum és el que més gasta, no? Perquè no és el mateix un gos de 5 quilets que un gos de 30 quilos, no? Aleshores, sí que és cert que el gos i el gat són dels animals que més es gasten. Sí que és cert, com parlàvem abans, que depèn de si estàs en un moment en què estàs fent un muntatge del teu aquari i estàs muntant el teu rèptil, la inversió inicial que has de fer també és elevada. Però sí que és cert que la recurrència, sobretot amb gos i amb gat, són els animals que més tenen una despesa.
2: Imagino que, bé, no sé si feu algun tipus de càlcul de quants diners hi destina més o menys cada una família estàndard a alimentació de la seva mascota.
3: Bueno, és una miqueta el que et comentava, no? Sí que és cert que, per exemple, un cop ja tens la inversió inicial feta, que això també és molt important, no només el manteniment d'un animal implica la despesa econòmica en el moment de comprar-ho, sinó que necessita d'un manteniment, no? Ja sigui l'alimentació, els accessoris que pugui necessitar, els serveis veterinaris, el centre d'estètica, en aquests casos, una miqueta tot això són despeses que van derivades independentment de la despesa inicial. Si deixem de banda aquesta despesa inicial, doncs els gossos poden variar entre uns 800 i 2.000 euros anuals fàcilment, entre alimentació, serveis veterinaris, joguines, accessoris, els llits de descans, higiene, cada vegada més, no? Seria com el que més. El gat, doncs, jo calculo que més o menys pues, seria la meitat del gasto anual, entre uns 500 i uns 1.300 euros. Són números molt genèrics, eh? Vull dir, cada cas és particular i és individual, no? I així com altres petits mamífers, un cop ja tens l'animal, tens la gàbia, tens l'hàbitat on està i tot, pues, això, entre uns 200, 500 euros també anuals. I després el tema dels aquaris i rèptils, doncs és una despesa molt variable, perquè ampliació d'instal·lacions, aclimatacions de les aigües, que si hem de canviar material filtrant, la incorporació de nous animals dins de la peixera, tot això clar, fa que faci més difícil de calcular. El que sí que és cert que és que la tendència general és que cada vegada la gent cuida molt més els seus animals i el seu benestar i destinen una gran part del seu pressupost.
2: Clar, imagino que tants anys dedicant-vos a aquest sector haureu conegut moltíssims consumidors i no sé si en algun cas us ha donat la sensació que la gent potser no és conscient de totes les despeses que suposa tenir una mascota.
3: Bueno, nosaltres, com et deia abans, portem més de 70 anys amb la tercera generació de família dedicant-nos en el món dels animals. Si bé és cert que des de la llei del benestar nosaltres a les botigues especialitzades no estan autoritzades per vendre gossos, gats i fures en els seus centres, nosaltres hem estat moltíssims anys venent i dispensant aquests animals en els nostres clients, no? I sí que és cert que molts cops has de fer una educació de no només és el que costa l'animal en el moment de comprar-lo, més tot el que necessita per començar a procurar-li un bon benestar, sinó tot el que ve després, no? O sigui, el gos, per exemple, és el cas més gran, menja cada mes, necessita passejar cada mes, necessita accessoris, necessita joguines, necessita snacks, necessita servei veterinari, necessita manteniment de raspallat, de neteja i tot això, i moltes vegades els tutors d'animals no són conscients de tot el que implica després.
2: Més enllà de l'alimentació, que és el que estem comentant ara fa uns minuts, quins accessoris més són gairebé obligatoris per qualsevol animal, de tots els que has comentat?
3: Bueno, el que comentàvem, sobretot al final, a part deixant de banda la nutrició, el descans, la higiene i l'estimulació de l'animal és el més important, no? Vull dir, necessitem que tinguin uns bons espais per descansar, que estiguin, òbviament, amb una higiene i una salut controlada i vigilada, amb la qual també pues, les visites al veterinari, a part de tot el seu raspallat, la seva higiene dental, higiene d'oïdes, higiene d'ulls, tot això és superimportant. Són els accessoris com si diguéssim bàsics i després una bona estimulació. No tothom pot dedicar-li el temps o l'espai que el gos necessita, aleshores procurar-li que aquest gos pugui tenir una estimulació a través de joguines, a través de jocs interactius, a través de mossegadors, a part de tota la seva estona de passeig, d'activitat, de recreació en espais naturals, vull dir una miqueta tot això, però sí que els elements bàsics seria això, sobretot tot el que està relacionat amb el descans, la higiene i l'estimulació o àrea de joc.
2: I més enllà d'aquestes necessitats bàsiques dels animals, de la vostra botiga de Nature Center, què consideres que és el més extraordinari o sorprenent en quant a productes que teniu a la vostra botiga?
3: La varietat i l'especialització que tenim és el més sorprenent, no?, de la nostra botiga. És una botiga d'unes grans dimensions on podem trobar gran varietat de tot el que pugui necessitar els animals, no? Si bé és cert que disposem des de pastissos d'aniversari pels gossos i pels gats, corretges amb paraigües perquè puguin sortir a passejar sense mullar-se. Sí, un gran assortit de roba adequada a les necessitats i mides de cada gos, sobretot pues, si necessita anar a la neu, si necessita sortir a passejar tot i que plogui, si necessita abrigar-se, doncs tot això també ho podeu trobar, amb bisuteria i collars i arnesos molt delicadets i especialitzats per a aquelles virgueries que vulguin posar de gala el seu gos o gat, gran varietat d'aquaris, de material, bueno, la veritat és que intentem estar constantment introduint els productes amb més avantguardistes i amb una funcionalitat realment aplicada al benestar animal.
2: I creus que amb tots els, tot els accessoris que ens explicaves, que realment, ostres, doncs, a mi, per exemple, m'ha sorprès molt la corretja amb paraigües incorporat. No sé si creus que alguns dels consumidors es gasten més diners en les seves mascotes en proporció, diguem, als que es gasten per a ells. És a dir, que els compren doncs, la millor alimentació, les casetes d'alta gamma, productes o joguines, doncs, que tenen molta més despesa de les que podrien, per exemple, gastar-se si se les compressin per a ells. A vosaltres això, des de la botiga, ho noteu?
3: Sí, això passa perquè hi ha persones que prioritzen clarament el benestar del seu animal abans que moltes despeses seves personals, i també hem de comptar que els animals ens aporten doncs, una companyia, un benestar que molta gent, per ells són un membre més de la família. Aleshores, la despesa que fan és una despesa de tot el que pugui necessitar el seu animal. Val? Aleshores, sí que creiem que a vegades, ostres, doncs fan una despesa molt, molt, una part

0: moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la trucada i a tots aquells que hagueu sentit l'entrevista. Si dieu que veniu de part vostra, tindreu un obsequi a la nostra botiga per vosaltres.
0: Queda dit. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Bé, doncs hem arribat al final, Connectats. Fins la setmana que ve.
3: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
1: I així,
0: gener,
1: durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
3: El Prat Radio, tota la música per a tu.
4: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: som altres.
1: Com que tu i jo som altres.
0: Tan cert.
1: Tan cert.
0: Com que no hi ha res més.

0: El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

R4, Vilafranca del Penedès. Via 2, ara totes les estacions...

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
1: I així, gener, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses

0: Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no

0: tu.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

paras.

0: Tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.

0: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
1: I així,
0: gener,
1: durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.

Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema la llibertat.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Mayans put

0: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
1: I així, gener, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.

0: Hi ha coses que no canvien mai, com la calor a l'agost, la pluja a l'abril o els beneficis que ofereix Kia Seminous certificats a la compra del teu vehicle Seminou. 7 anys de garantia des de la matriculació, finançament especial amb Kia Finance, garantia de canvi i molts més beneficis. Que no t'ho expliquin? Descobreix-los tots al teu concessionari oficial Kia Seminous certificats de més a la vora.
1: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: vaina no acaba,
1: María. No.
0: ¿Dónde yo esté contigo a sola? ¿Dónde no habla desde lo nuestro?
2: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
3: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: chaque candela canson,
1: Dani, Dani, para ya.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat? Que s'ha borrat?
3: Què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Tots els vídeos.
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que no, que no l'has tocat.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, mira-ho bé.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no.
4: Que no, que no.

l'ànima a poc, vaig passant pàgina.

estrets, empedrats i molls de fanals groguencs d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Hola, connectats. Arriba el cap de setmana i és moment de repassar el més destacat dels últims 7 dies. Tenim a punt el còctel amb els ingredients més interessants preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Benvinguts. Començarem el repàs per Castellar del Vallès perquè dimarts es commemorava el Dia Mundial de la Fibromialgia i de la Síndrome de la Fatiga Crònica, una malaltia crònica, com ja hem comentat, que es caracteritza per un dolor musculoesquelètic. Albert Sant Andrés em va conversar sobre aquesta malaltia amb l'Olga Juliana, que és coordinadora de Sabadell Castellà de la CAF. Continuarem per Sabadell, on vam descobrir el vincle d'actualitat entre el modista Josep Rossell i l'actor Marc Soler. El dissenyador és l'encarregat de vestir Soler durant els actes vinculats al Festival de Canes. Soler forma part del repartiment de Viva, l'òpera prima d'Aina Clotet. Juli Ramon va poder conversar amb el modista. I acabarem a Badalona perquè aquesta setmana vam dedicar uns minuts de l'espai en què ens ocupem de les nostres mascotes per interessar-nos per l'alimentació, el benestar dels animals domèstics. Eduardo Domingo, copropietari de la botiga d'animals Nature Center de Badalona, va ser el nostre convidat. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem! Des de l'any 1993, cada 12 de maig es commemora el Dia Mundial de la Fibromialgia i de la Síndrome de la Fatiga Crònica, coincidint amb el natalici de Florence Nightingale, infermera que quedaria prostrada en el seu llit durant 50 anys a causa d'aquesta malaltia. Albert Sant Andrés, Ràdio Castellà, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Com dius, avui és el Dia Internacional de la Fibromiàlgia, una malaltia on la prevalença estimada a Espanya és d'entre el 2 i el 4% de la població, el que significa que hi ha entre 800.000 i 1,2 milions de persones afectades. Segons estudis epidemiològics espanyols, aproximadament el 90% dels casos són dones. Per parlar-ne, avui tenim al telèfon a Olga Juliana, delegada de Castellà i Sabadell de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de la Fibromiàlgia i d'altres síndromes de sensibilització central, que és conegut també com la CAF. Olga, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Per qui no ho conegui, no sàpiga ben bé de què va aquesta malaltia, què és la fibromiàlgia?
2: A veure, la fibromiàlgia és una de les malalties, val? O sigui, de sensibilització, síndromes de sensibilització central, ¿vale? La gent coneix més el tema de fibromiàlgia, perquè és el més conegut, però dintre de sensibilització central tenim tres coses. Una, fibromiàlgia; dos, fatiga crònica; tres, sensibilitat química múltiple, ¿vale? En el nostre cas, fibromiàlgia, que som l'associació de fibromiàlgia, ens esbassem més amb el tema de que la gent coneix més com els dolors. I la gent es queda aquí, ¿vale? Em fa mal? Pues bueno, no és solament em fa mal, és com si t'hagués atropellat un camió, com si diguéssim, em fa aquell mal de... O quan t'has posat malalt, o quan la gent ha tingut el Covid, ¿vale? No és solament això, és molt més. És una alteració multisistèmica, ¿vale? No és solament que tinc aquests dolors, sinó que també tenim un cansament extrem, perquè normalment la fibromialgia ve acompanyada de fatiga crònica. Fatiga, bueno, estàs cansat? No. Estàs fatigat. Fatigat és que tu descanses i no recuperes, però no recuperes perquè el teu cos i la teva ment no van, no t'acompanyen. Tu vols, però no pots. Val? Llavors tenim alteració del son. A vegades un insomni, i què passa? Que és per el dolor generalitzat, i a vegades perquè se t'altera tot el que és el tema del son. Ansietat i irritabilitat. Per què jo? Per què em fa tan mal? Per què no puc seguir el ritme de les altres persones? Depressió. Pues, evidentment, a l'estat enemic arriba un moment d'anar sentint els metges que et diuen: ah, és que el que tens t'has d'aguantar, i dius: ja, però que la que estic vivint sóc jo, i les psicòlogues no ens ajuden si no és que són coses molt greus i no ho consideren greu. Pèrdua de concentració. A veure, és que, com dic jo, l'única neurona que ens queda està com de vacances. No hi ha manera de que puguis concentrar i que puguis estar atenta amb les coses. A vegades et diuen: no prens atenció. No és que no prenguis atenció, és que no retens, però perquè no t'acompanya, val? O sigui, hi ha moltes coses. Jo més que res, em sap greu, perquè potser t'he explicat masses coses, però hi ha moltes més, Però és tot una alteració del cos que s'altera per tots cantons, i tu l'intentes arreglar per un cantó i s'altera per un altre, i això, pues, és una mica dur.
1: De fet, una malaltia, com dius, que afecta tant a la ment com al cos, físicament, no? Llavors, sí. Això fa que sigui també una malaltia força difícil de diagnosticar.
2: Sí, la veritat és que sí. A veure, cada cop més estan fent formació als metges de capçalera, que són els que ens han de rebre i els que ens han de diagnosticar, però és una malaltia que afecta a tantes parts del cos que és molt difícil, i el problema que tenim és que a vegades tardem d'una mitja de 10 anys perquè diagnostiquin. I mentre la persona pues, va de metge en metge, i coses que s'haurien pogut fer preventivament, ja s'ha d'actuar quan la persona ja està en uns nivells importants d'afectació.
1: Déu-n'hi-do. Perquè ja actualment aquesta és una malaltia que no té un tractament definit. Hi ha algun tipus de biomarcadors, de proves objectives o alguna cosa que pugui millorar aquest diagnòstic i la malaltia en si?
2: No tenim marcadors objectivables d'aquesta malaltia. I això què ens comporta? Molta dificultat a l'hora de diagnosticar, a l'hora de tractar i a l'hora de que quan van els malalts que arriben amb potser un any i mig de baixa, perquè és un brot a vegades molt bèstia i no et pots recuperar, quan van als tribunals mèdics tenen problemes, perquè clar, si no hi ha un marcador objectivable, com pots objectivar tu tot el que et passa? A veure, la cosa està en que, per desgràcia, molta gent que té fibromiàlgia té molta comorbilitat. Què vol dir? Que té molta alteració del cos amb altres coses que sí són objectivables. Llavors, quan la persona va al tribunal mèdic amb coses d'aquestes, el que els metges diuen, ah, mira, això sí, però per fibromiàlgia com a tal hi ha metges que costa molt que entenguin el que ens passa, perquè clar, no hi ha, com dius tu, per ara un marcador. Què necessitem? Molta més investigació perquè l'acabin trobant, i si d'aquesta manera doncs, puguin ajudar-nos a trobar què ens pot ajudar. A veure, què hi ha actualment que sí que està demostrat i per investigacions han trobat que funciona és la teràpia multicomponent. La teràpia multicomponent és, són persones, i les persones tenen tota la part social, la part física i la part mental. Vale, doncs el que estem intentant és treballar al màxim possible totes aquestes parts per tindre una millor qualitat de vida. Ja que la malaltia és crònica, ja que la malaltia no té cura, com a mínim, pues, treballar en alguns aspectes que són tots aquests i que nosaltres hi podem fer molt, pues, estem intentant ajudar, però ens falta tota la part mèdica.
1: Déu-n'hi-do. Perquè, com expliques, per la base dels tribunals mèdics, laboralment, aquesta malaltia és un problema pels qui la patiu, no? Perquè, clar, a nivell professional deu ser molt difícil de compaginar.
2: A veure, és extremadament dur, saps? Perquè tens brots i tu lluites per dir, no, vale, arreglo el cos mitjanament com puc i continuo tirant, però no et tira el cos, i com més el forces, més el brot pot ser més fort i arriba un moment doncs, que ja no pots ni seguir, vale? Llavors això és complicat. Llavors què passa molts cops? Pues que aquestes persones han d'acabar tenint adaptacions al lloc de treball, vale? Perquè d'aquesta manera pues, puguin aguantar laboralment el màxim de temps possible. Què està passant també actualment, que en venen sòcies de l'associació ACAF? És que es troben que tenien ja una baixa llarga, vale? Una incapacitat, i que se les està traient. I la persona diu, però si porto 10 anys que no treballo i els meus brots cada cop van a més i per l'edat encara tens més coses, què faig ara? O sigui, això també és bastant greu. És tot un món, em sap greu, però vull dir, això s'ha de parlar una mica de tot això.
1: Doncs parlaves ara, després de la presentació, de que la CAF també sou associació dels síndromes de sensibilització central.
2: Sí.
1: Com també la fatiga crònica, la pressió, intestí irritable, tot això. Quina relació hi ha entre tots aquests trastorns?
2: Molt, a veure, clar, és el que et comentava, tot és multisistèmic, vale? Llavors, què passa? És que quan jo dono les benvingudes a gent nova, que per exemple es vol donar d'alta, és que és una passada perquè hi ha moltes afectacions que són molt comuns, vale? El síndrome de colon irritable, o temes d'alteracions digestives, o temes d'alteracions d'intoleràncies, és, per exemple, molt típic. Per què? Pues perquè aquest quadre té a veure amb tot el sistema nerviós. El problema que tenim nosaltres és que el nostre sistema nerviós no funciona bé. És com si s'hagués espatllat. La gent aquella que, per exemple, també que passa molt, que les extremitats tens fred, i jo porto un jersei ara a aquestes altures i em miren com rara, dient com pot ser que vagin en jersei si fa calor. No, tinc calor, però és perquè el termostat s'ha trencat. I això amb tot. A vegades també gent que té o la pressió molt alta o la pressió arterial molt baixa. Per què? Perquè no funciona. O sigui, tenim alteració del sistema nerviós central i, com sabeu vosaltres, el sistema nerviós central controla tot el cos. Llavors, clar, a vegades quan anem al metge ens diuen és que no pot ser que tingueu tantes coses. No és que tinguem tantes coses, és que és el cos que no regula bé totes les coses que tenim en el nostre cos. I hi ha coses que són molt típiques, el tema de dormir, el tema dels formigueig, el tema dels dolors, el tema de l'ansietat, l'irritabilitat. Totes aquestes coses tenen a veure amb el sistema nerviós. Llavors, costa molt trucar, costa molt aconseguir que ens trobin alguna cosa de medicació que ens ajudi, perquè a vegades que et donen pel dolor, hem arribat fins i tot a morfina, ¿vale? Però clar, la morfina no et deixa fer vida perquè t'adorm, ¿vale? I t'atonta. Llavors estem en un cercle viciós i és el que diem, podeu trobar coses que ens funcionin millor però que ens deixin fer vida normal o fins i tot laboral, que hi ha gent que encara és jove i vol continuar treballant, pues això costa molt, molt. Necessitem més metges. Ah, els metges aquests que s'està dient ara tant avui en dia, que el mir, que acaben de sortir gent, que tots contents, que ai, que si soc d'anestèsia, que sigui tot... Vale. Aquests metges us donen, sisplau, vulgueu treballar de lo nostre, interesseu-vos. Són complicats, sí. Són multisistèmics, són crònics, sí, però us necessitem. S'estan jubilant els referents. Tenim el doctor Solà, el doctor Alegre, tenim referents boníssims, però s'estan jubilant i ens estem quedant sense metges, els pocs que teníem que ens comprenien. Llavors, això sí que és una crida que faig i que de veritat que és molt, som molt agraïdes quan hi ha gent que ens escolta, quan hi ha gent que ens comprèn i quan hi ha gent que ens sap guiar. Fisios, psicòlegs, neuròlegs, perquè clar, nosaltres toquem totes les especialitats, clar, gestionades principalment pels reumatòlegs.
1: Quins avenços hi ha en investigacions que coneguis per un futur tractament de la fibromiàlgia?
2: A veure, el que s'ha estudiat i que de moment s'està ja aplicant i que ha sigut a nivell d'investigacions és el que et comentava del multicomponent, que vol dir un tractament a nivell social, emocional i físic, o sigui, mou-te més, encara que et faci mal, sí, encara que estiguis cansada, intenta socialitzar-te més, però ens ensenyes a socialitzar. I llavors la part doncs emocional, com ens vivim tota la part nostra. Llavors això s'està portant una a nivell de Sabadell, perquè també la gent de Castellà també hi pot anar. Tenim una teràpia que es diu teràpia multicomponent, que és uns cursos que fan al Taulí, sí? Que qualsevol persona pot demanar al seu metge de capçalera que el derivi a la unitat de fibromialgia fatiga crònica que tenim al Taulí, que cada cop l'estem posant, cada vegada estem fent més coses, val? Tenim la Ariana Álvarez, que és la nostra referent, el dia 28 de maig a les 18 hores fa una xerrada que és totalment gratuïta amb què vivim emocionalment els que tenim fibromialgia. Seria interessant que totes les persones que vulguin acudir es busquin el meu telèfon 696-820-616 perquè em donin el seu nom i cognom i els apunto, els guardo lloc perquè hi ha places limitades i és gratuït, és una xerrada de la referent de multicomponent, que és el màxim que s'ha estudiat fins ara i que sabem que dona resultat i que ens ajuda a viure un millor. La part objectivable que digui que hi ha un marcador encara no l'hem trobat, s'està buscant per tots cantons, a veure, i quan el tinguem ja et dic jo que se sabrà i que a partir d'aquí podran donar medicació centralitzada i orientada a la fibromialgia. Per ara no, per ara de moment encara no hi ha res. Nosaltres hem creat a la CAF la Fundació 12 de maig, que l'hem creat per potenciar la investigació, val? I també per ajudar els metges que estan sortint ara que sàpiguen de la nostra malaltia i perquè quan anem a urgències, quan anem a l'ambulatori, quan anem a llocs, sàpiguen de què estem parlant i directament a vegades no perdem el temps en coses que no són necessàries.
1: Doncs Olga Juliana, delegada de Sabadell i de Castellà de la CAF, Moltes gràcies per explicar-nos avui aquí al Connectats en el Dia Mundial aquesta malaltia.
2: Vale, simplement dir que la gent es cuidi, que és important, que si volen ens truquin al nostre telèfon, a la CAF de Sabadell, vull dir que un altre telèfon per al Google, que sàpiguen que fem moltes activitats presencials i a distància per millorar-nos a nivell de saber llegir, a nivell de saber connectar la ment, a nivell de moure'ns, de moltes coses que ens ajuda a passar millor la malaltia i que estem pel que necessitin.
1: Doncs moltes gràcies, Olga.
2: Un plaer. Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-me difusió.
3: Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.

0: I ara l'espai que dediquem cada dia a la cultura, parlarem de teatre i de moda, perquè totes dues disciplines comparteixen un repte enorme. Fer emergir la marca catalana, el talent local, davant una competència internacional o estrangera ferotge. Una mostra d'això és en Josep Rossell, que vestirà l'actor Marc Soler. Júlia Ramon, molt bona tarda de nou.
1: Bona tarda de nou, Carme. Doncs tenim al telèfon en Josep perquè ens expliqui com vestirà en Marc. Bona tarda, Josep.
2: Bona tarda, Júlia.
1: Quin outfit has dissenyat per a aquest actor?
2: Mira, jo aquest any he pensat en apostar per una camisa de viscosa i llavors després un pantaló de fil. Juntament, combinat el pantaló de fil amb detalls de polipell negre i el sombrero, també el barret, que és així marinea, també està amb polipell de color negre.
1: Uh-huh. I per què has decidit posar aquests colors, no?, i aquests teixits?
2: Mira, jo he decidit posar aquests colors i aquests teixits perquè com que Canes a mi em transmet el mar, doncs jo volia transmetre una mica aquesta sensació de fluïdesa, no? I això ho té molt bé la viscosa i el teixit de fil. I per una altra banda també volia donar-li aquest to masculí, aquest toc masculí, que és, diguéssim, posant-li el polipell negre, no?, per donar-li aquest trencament i que no quedés tan un traje molt blanc i massa empastat, no?, massa compactat, no? Volia donar-li aquest toc una mica rebel que també transmet una mica el Marc Soler, no? El Marc Soler, si ens fixem, ell és actor i a la vegada també és ballarí. Llavors, clar, donem aquest toc més urbà amb el polipell.
1: Exactament, perquè imagino que a l'hora de dissenyar, no?, un conjunt per a una persona, no només et fixes a on va, és a dir, per exemple, si té un dinar, per dir-li alguna cosa, amb la família, que si té el Festival de Canes, així com també les característiques que ell té a nivell, doncs, això, fisiològic o també inclús a nivell de caràcter, no? Hi ha roba, hi ha colors que potencien el caràcter d'algú.
2: Exactament, exacte. O sigui, nosaltres el que volíem fer amb aquest disseny és potenciar aquest caràcter, no? Fins i tot si ens fixem en les fotografies, pues podem veure que la Laia, que és la fotògrafa de confiança, també excompanyera de pis i exalumna d'ESDI, també ha volgut potenciar, no?, aquesta certa mobilitat, aquests certs moviments, no?, donar-li aquest dinamisme en els moviments i mostrar que el Marc no sols és actor, sinó que inclús també és ballarí, i accentuar les dues parts.
1: La part protocolària sempre influeix, però al final a mi em fa la sensació que cada vegada es camina més o es porta més un estil més casual en les gales com aquestes.
2: Exactament, no? O sigui, la meva idea era allunyar-me una mica, no?, a l'estil que vam utilitzar, diguéssim, amb la Jade O'Kid, perquè aquell estil era super, bueno, era molt formal, diguéssim, i donar-li aquest aire com misteriós, no?, amb el disseny al seu moment, i en aquest cas aquí hem volgut trencar tot l'esquema, no? Ens hem allunyat i hem anat amb una cosa més urbana i que a la vegada fos trencadora. Per què? Perquè notem que amb els botons, els detalls, les parts d'aquestes negres accentuen, no?, aquest trencament, no?, aquesta força que el Marc també desprèn una vegada està en escena.
1: Mm-hmm. Però no tot ha estat flors i violes, Josep, segur que també t'has trobat amb problemes o amb reptes, si més no.
2: Sí, evidentment, o sigui, el meu problema ha estat, bueno, hem tingut un problema que, bueno, ha sigut ràpid, l'han pogut remediar ràpidament, no ha suposat gaire problemàtica, que en aquest cas ha sigut que, clar, nosaltres teníem pensat dos dissenys per Cans, un disseny de dia, que aquest, diguéssim, és el que el Marc hagués utilitzat durant el dia a les entrevistes, i després un altre disseny per la nit. Però no passa res, perquè igualment ens el guardem per una altra futura ocasió i donar-li llavors més rebombori i donar-li més rebombori també a la pel·lícula Viva de l'Aina Clotet.
1: Tot el que vestirà en Marc Soler és marca de la casa, és teu. Llavors, tu ja fa uns anys que t'has començat a endinsar i a fer un lloc en aquest sector, però ara mateix, com diries que està, no? La teva marca a nivell de modista, a nivell de dissenyador? Vull dir, encara falta teixir algun fil més o diries que ja està plenament consolidada dintre de l'escena, doncs, de la moda?
2: Jo crec que encara falta molt camí, o sigui, estem començant a iniciar camí, ara ens estem adentrant més al camí, diguéssim, dels famosos o dels actors i actrius famosos, però encara podem, jo crec, tirar encara més lluny. Igualment la meva marca encara està tirant camí de fer els vestits fets a mida, perquè jo sempre impulso els dissenys fets a mida des d'aquí, des del Pla d'Urgell.
1: Ui, Josep, t'estem perdent una mica, eh? No sé si estàs per Lleida, que allà la cobertura va una mica escassa, o
2: m'esteu perdent.
1: Una miqueta. No sé si podríem intentar solucionar això, perquè...
2: Una mica...
1: A veure si aguantes, si no haurem de buscar alguna alternativa.
2: Vale, ara em sents bé o
1: ara
2: no?
1: Ara sí.
2: Vale, és que estem al cotxe, disculpa'm.
1: Vaja, sempre no, amunt i avall, vosaltres?
2: Sí, nosaltres amunt i avall, sempre. No, més que res, que el que t'anava a dir és que bàsicament és això, no? O sigui, que nosaltres encara continuem impulsant la marca, no? El fet de, pues, el tema dels vestits fets a mida, no? Els dissenys fets a mida. Nosaltres aquí, des del Pla d'Urgell, encara estem impulsant la idea de continuar fent els dissenys vestits fets a mida. Encara crec que no estem ni a dalt de tot de la muntanya, sinó que estem començant a escalar i començant a escalar per arribar, no? Ara estem fent propostes a nous artistes i jo crec que ens vindran d'altres de propostes, no? Ara, el que sí que podria anunciar és que, bueno, estem intentant obrir un projecte nou, que és fer una exposició de cara a l'octubre aquí a Tàrrega de tots els 5 anys de la marca i de com ha estat evolucionant des del principi fins al final.
1: Com m'agrada, perquè suposo que saps que jo sóc de Tàrrega, per tant, endavant cap a Tàrrega, però també escombraré cap a la meva ciutat d'acollida, que és Sabadell, perquè al final reivindiquem molt Lleida, nosaltres dos sempre, però al final tu també vas créixer professionalment aquí a Sabadell, a l'ESDI.
2: Exacte, sí, he crescut a l'ESDI. Bueno, van ser uns anys que van portar, pues, parts positives i parts negatives, com sempre, però és això, jo trobo que per una part, és dir, m'ha curtit per certs paràmetres, hi ha d'altres que potser jo discrepo, i trobo que, bueno, que a part de l'ESDI també cal mencionar a l'ECAM, que és allà on vaig fer el màster de vestuari de pel·lícules i sèries, que també m'ha ajudat a curtir, diguéssim, els ideals i les coses que jo tinc pensades dins de la meva ment.
1: I ara mateix arribes al Festival de Canes, que això, doncs, ja és un nom gran dintre del sector.
2: Exacte, o sigui, m'ha costat moltíssim arribar on he arribat. Jo estic molt content i estic molt orgullós de rebre tot el suport bueno, de tots els mitjans de comunicació possibles i de la meva família i dels meus amics i de la meva gent, que estan tots contents i orgullosos de poder escalar a on jo he arribat a escalar ara actualment, i esperem que no sigui l'últim festival ni de Canes ni dels Goya. Esperem que en un futur puguem continuar participant en aquests esdeveniments.
1: Al final, en cultura és difícil també competir amb grans marques i fer lluir la marca catalana o la marca local, no? Perquè al final sempre pesa més, doncs, tot allò que és d'àmbit més general, més internacional, no? Llavors, en aquest cas, tu s'ha d'aconseguir, doncs, mantenir els teus orígens, no? I la teva marca, doncs, del Pla de l'Urgell, que dius, amb un festival com aquest.
2: Sí. Jo crec que el Pla d'Urgell s'està descobrint, o sigui, jo crec que es té que descobrir la part que també tenim de moda, no? Jo estic intentant impulsar aquesta moda des de l'Urgell, no sols perquè trobo que és el meu poble i jo tinc molta estima al meu poble i a la meva gent i a la meva terra d'aquí, sinó fins i tot perquè també com que tenim d'altres coses com els vestits de paper de mollerussa, trobo que és important impulsar mollerussa des de d'altres sectors i des d'altres àmbits.
1: Ens comentaves que les teves aspiracions són ben elevades, però ara mateix a curt termini, què tens entre mans a banda d'aquest projecte que vols portar a Tàrrega?
2: Aquest projecte consistirà a part d'aquest projecte, de moment ara mateix estic tenint molts vestits fets a mesura, diguéssim, però jo crec que el projecte principal que estem cercant és la importància d'aquest projecte que estem fent dels 5 anys, diguéssim, dels 5 anys de la marca, amb una exposició emergent, o sigui, una exposició immersiva que es basarà en tots els vestits, o sigui, allà apareixeran des del principi de tot, que és quan vaig pintar els quadres, fins al final de tot, que és l'últim, que serà el disseny de cants, o en el cas que segurament intentarem impulsar també el pròxim disseny que portarà el Marc Soler en algun altre esdeveniment.
1: Com algun altre esdeveniment? Aquí hi ha més informació, eh?
2: Sí, o sigui, estem amb el Marc intentant a veure si pot portar un altre disseny que teníem pensat que portés pels Goya, que al final, pels Goya, per Cans, que al final no ha pogut portar, i segurament el podrem lluir. No podem dir com està fet aquest disseny ni res, ja en un futur, ja us ho faré saber.
1: Bueno, doncs estarem atents, perquè clar, imagino que al final quan tu fas un vestit a mida, no, s'ajusta molt bé evidentment a la musa o a l'actor en aquest cas, però al final també és difícil poder-lo reutilitzar, no?
2: Exactament, la nostra idea és això. No, sí, però en aquest cas a mi em fa més especial il·lusió, normalment impulso lo de tornar-ho a reutilitzar les peces, però en aquest cas jo prefereixo conservar-lo i guardar-lo, i li han fet ajustat a les seves mesures al Marc, perquè trobem que és una cosa especial, és un moment especial, és un moment especial seu, i trobem que és el que se mereix, diguéssim, el disseny.
1: Perfecte, doncs tu també et mereixes, doncs, que vagi molt bé i puguis aprofitar aquest altre disseny tan misteriós que ens has comentat. Moltes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies.
1: A tu, Josep.

0: Hem arribat al final d'aquest Connectats de dimecres. Ara us deixarem tranquil·lets, que acabeu de passar una molt bona tarda, perquè demà tornarem, quan passin 3 minuts, de les 4 de la tarda, aquí ens hi trobareu. Gràcies a tots. Adéu-siau.
1: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
0: Tenir un animal a casa és sobretot una gran responsabilitat. Abans d'adoptar-ne un, cal tenir en compte una sèrie de despeses en alimentació, benestar, que, depèn del cas, ens pot sorprendre. Per descobrir-les i saber en què gastem i gasten més les famílies que tenen animals domèstics, parlem amb l'Eduard Domingo, que és copropietari de la botiga d'animals Nature Center. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
2: Hola, nou, Carme, estic amb l'Eduard Domingo, copropietari de la botiga d'animals Nature Center. Què tal, Eduard? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Bé, Eduard, tens el teu càrrec, juntament amb els teus pares, una de les botigues d'animals més grans del territori català. Quan vau fundar Nature Center?
3: Bueno, Nature Center és un negoci familiar de tercera generació, ja. Es remunta a l'antic parc de les aus, al parc d'animals que hi havia a Vilassar de Mar. Per tant, amb el que portem més de 70 anys dedicats al món de l'animal. Sí que és cert que aquí a Cabrera portem uns 20 anys com a botiga independent sota el nom de Nature Center, i bueno, sempre hem estat una botiga amb un tracte molt proper i un assessorament molt personalitzat. Tants anys que portem creixent i convertint-nos doncs, en aquest centre de referència per moltes famílies.
2: I com a prova que us va tan bé, l'any 2020, de fet, vau guanyar el premi a la millor botiga d'animals d'Espanya. Jo, quan he vist això, no sabia que hi havia premi de botigues d'animals.
3: Bueno, de fet, el 2020 va ser el primer premi que es va instaurar, i ara es dona de forma anual. Això ho dona l'Associació de Proveïdors, Distribuïdors del sector, amb la qual dona molta més importància, perquè les votacions les fan els propis membres del sector, no? I sí que ens va fer molta, molta il·lusió. Vam ser la primera botiga premiada, i a més m'agradaria afegir també que aquest any hem rebut el premi de la millor Pet Shop de Catalunya, un nou premi que també s'ha fet a través de la revista Pet Shop Magazine. Aquest any també hem estat guardonats com la millor botiga dedicada al món de l'animal de tot Catalunya.
2: I se sap què és el que més us van valorar en els dos premis que heu guanyat?
3: Bueno, jo imagino que la trajectòria, l'experiència, la qualitat en el servei, la varietat de productes, d'accessoris, la constant innovació, i per sobre de tot que tenim una política molt clara, que és el benestar animal, no? Doncs imagino que són els aspectes més importants en els quals es valora això, no?
2: Parlant ara concretament de tot el que oferiu, què podem trobar a la vostra botiga?
3: Doncs, bueno, nosaltres el nostre lema diu tot i de tot per al benestar dels nostres animals, no? Amb la qual podem trobar de tot, no només per gos i per gat, sinó que per ocells, petits mamífers, la part d'aquaris, rèptils, amfibis, i dins de cada categoria d'animal, pues, tot el que puguin necessitar pel seu benestar, des de l'alimentació, accessoris, higiene, joguines, entreteniment, productes veterinaris, antiparasitaris, un munt de coses. Òbviament també oferim el servei del centre d'estètica caní felí i el servei veterinari també especialitzat.
2: I cada quant temps calcules que la vostra clientela ve a la botiga a comprar?
3: Això varia molt en funció del tipus d'animal que es tingui, no? Hi ha clients de gos i de gat que acostumen a venir, doncs mira, cada 2-3 setmanes, sobretot per el tema recurrent de l'alimentació. Després hi ha altres compres més puntuals com accessoris, que s'agafen més de manera esporàdica, no? I altres, per exemple, com els clients d'aquariofilia, en el moment que estan muntant el seu aquari o que tenen algun problema amb els seus aquaris, doncs ens els podem trobar que ens visiten diversos cops fins i tot per setmana, no? Ara bé, també tenim clients que els veiem cada setmana, ja sigui perquè venen a buscar alguna cosa, venen a fer una volta, venen a veure productes nous, venen a xafardejar, i al final és el seu espai lúdic per venir amb el seu gos a passejar en una botiga, no?
2: Sí, és com quan nosaltres anem al centre comercial, no? Pràcticament.
3: Exacte, exacte.
2: Per tant, podríem dir, en general, que els productes d'alimentació són els que tenen més sortida, no?, a la botiga?
3: Bueno, l'alimentació sempre segueix sent el que té el més volum, no?, el pes més important en quant a volum, però cada vegada més els snacks naturals i funcionals, altres productes naturals, productes per al benestar de l'animal estan agafant cada vegada més pes. Per sort, aquesta consciència sobre la salut i el benestar dels nostres companys, la gent fa que busqui productes més saludables, més específics, i cada vegada intentem oferir una major varietat de solucions per als nostres clients.
2: Ara, centrant-nos en l'alimentació, imagino que, com deies, tot animal necessita uns mínims de qualitat i de benestar en el seu menjar, però és veritat que, com ens passa a nosaltres, els humans, que també busquem doncs, certs aliments premium o d'una major qualitat, pels animals també existeixen aquest tipus d'aliments?
3: Sí, totalment. Avui en dia, bueno, hi ha una enorme evolució en el món de la nutrició animal. De fet, a la nostra botiga només recomanem alimentació o nutrició superpremium, no? En aquesta alimentació superpremium doncs es busca que els ingredients estiguin molt controlats, que siguin amb una proteïna animal de primeríssima qualitat, que estiguin elaborats amb fórmules molt específiques, que siguin adequats per cada edat, per cada raça, per cada patologia. Sí, això fa que cada vegada hi hagi més formats també per presentar aquesta alimentació, no? Ja no només el pinson sec, sinó també altres productes cuinats, complements nutricionals per fer que aquesta dieta estigui plenament completa. Vull dir que cada vegada l'alimentació superpremium, com bé dius, s'equipara cada vegada més a la humana.
2: I fa més o menys quants anys que s'ha establert al mercat aquesta alimentació premium cap als animals?
3: Bueno, nosaltres des de fa molts anys que ja estem encaminant-nos i que estem cuidant moltíssim el tema de l'alimentació, perquè al final una bona alimentació, una bona nutrició és la millor medicina, no? És la prevenció més bona. Nosaltres sempre portem treballant amb les marques capdavanteres i cuidem moltíssim el tema de les composicions dels pinsos. Per tant, jo et diria que sempre hem estat a l'avantguàrdia de l'alimentació. No sabria dir-te quants anys, perquè tot això, com ha fet tanta evolució,
2: clar,
3: aleshores, a mesura que ha anat passant cada any, s'han anat evolucionant els productes, i nosaltres sempre hem tingut els últims productes a les estanteries de la nostra botiga.
2: I realment la gent compra aquests tipus de productes?
3: Sí, i tant, clar, i tant. Cada vegada ja no és només que ho comprin, sinó que és que ja ho exigeixen, no? I igual, com bé deies, per la salut i nosaltres quan anem a fer la nostra compra, que estem cada vegada més educats amb el que mengem, amb el que ens posem en el cistell, en el carro de la compra, doncs també passa el mateix amb els animals. Sobretot amb el gos i amb el gat són els aspectes on més es veu, no? On es cuida quin tipus d'aliment és, quines fórmules tenen, amb quins graus de proteïna estan fets. Aleshores, sí, nosaltres és el que més recomanem a la nostra botiga.
2: Aquesta pregunta, no sé si a grans trets almenys me la sabria respondre, però quin animal diries que es gasta més diners en alimentació? Amb quin animal creus que la gent hi destina més recursos?
3: Podríem dir que, clar, que el gos és l'animal, en molts cops, com varia tant la mida del gos, doncs potser per volum és el que més gasta, no? Perquè no és el mateix un gos de 5 quilets que un gos de 30 quilos, no? Aleshores, sí que és cert que el gos i el gat són dels animals que més es gasten. Sí que és cert, com parlàvem abans, que depèn de si estàs en un moment en què estàs fent un muntatge del teu aquari i estàs muntant el teu rèptil, la inversió inicial que has de fer també és elevada. Però sí que és cert que la recurrència, sobretot amb gos i amb gat, són els animals que més tenen una despesa.
2: Imagino que, bé, no sé si feu algun tipus de càlcul de quants diners hi destina més o menys cada una família estàndard a alimentació de la seva mascota.
3: Bueno, és una miqueta el que et comentava, no? Sí que és cert que, per exemple, un cop ja tens la inversió inicial feta, que això també és molt important, no només el manteniment d'un animal implica la despesa econòmica en el moment de comprar-ho, sinó que necessita d'un manteniment, no? Ja sigui l'alimentació, els accessoris que pugui necessitar, els serveis veterinaris, el centre d'estètica, en aquests casos, una miqueta tot això són despeses que van derivades independentment de la despesa inicial. Si deixem de banda aquesta despesa inicial, doncs els gossos poden variar entre uns 800 i 2.000 euros anuals fàcilment, entre alimentació, serveis veterinaris, joguines, accessoris, els llits de descans, higiene, cada vegada més, no? Seria com el que més. El gat, doncs, jo calculo que més o menys pues, seria la meitat del gasto anual, entre uns 500 i uns 1.300 euros. Són números molt genèrics, eh? Vull dir, cada cas és particular i és individual, no? I així com altres petits mamífers, un cop ja tens l'animal, tens la gàbia, tens l'hàbitat on està i tot, pues això, entre uns 200, 500 euros també anuals. I després el tema dels aquaris i rèptils, doncs és una despesa molt variable, perquè ampliació d'instal·lacions, aclimatacions de les aigües, que si hem de canviar material filtrant, la incorporació de nous animals dins de la peixera, tot això, clar, fa que faci més difícil de calcular. El que sí que és cert que és que la tendència general és que cada vegada la gent cuida molt més els seus animals i el seu benestar i destinen una gran part del seu pressupost.
2: Clar, imagino que tants anys dedicant-vos a aquest sector haureu conegut moltíssims consumidors i no sé si en algun cas us ha donat la sensació que la gent potser no és conscient de totes les despeses que suposa tenir una mascota.
3: Bueno, nosaltres, com et deia abans, portem més de 70 anys amb la tercera generació de família dedicant-nos en el món dels animals. Si bé és cert que des de la llei del benestar nosaltres a les botigues especialitzades no estan autoritzades per vendre gossos, gats i fures en els seus centres, nosaltres hem estat moltíssims anys venent i dispensant aquests animals en els nostres clients, no? I sí que és cert que molts cops has de fer una educació de no només és el que costa l'animal en el moment de comprar-lo, més tot el que necessita per començar a procurar-li un bon benestar, sinó tot el que ve després, no? O sigui, el gos, per exemple, és el cas més gran, menja cada mes, necessita passejar cada mes, necessita accessoris, necessita joguines, necessita snacks, necessita servei veterinari, necessita manteniment de raspallat, de neteja i tot això, i moltes vegades els tutors d'animals no són conscients de tot el que implica després.
2: Més enllà de l'alimentació, que és el que estem comentant ara fa uns minuts, quins accessoris més són gairebé obligatoris per qualsevol animal, de tots els que has comentat?
3: Bueno, el que comentàvem, sobretot al final, a part deixant de banda la nutrició, el descans, la higiene i l'estimulació de l'animal és el més important, no? Vull dir, necessitem que tinguin uns bons espais per descansar, que estiguin, òbviament, amb una higiene i una salut controlada i vigilada, amb la qual també doncs, les visites al veterinari, a part de tot el seu raspallat, la seva higiene dental, higiene d'oïdes, higiene d'ulls, tot això és superimportant, són els accessoris com si diguéssim bàsics, i després una bona estimulació. No tothom pot dedicar-li el temps o l'espai que el gos necessita, aleshores procurar-li que aquest gos pugui tenir una estimulació a través de joguines, a través de jocs interactius, a través de mossegadors, a part de tota la seva estona de passeig, d'activitat, de recreació en espais naturals, vull dir una miqueta tot això, però sí que els elements bàsics seria això, sobretot tot el que està relacionat amb el descans, la higiene i l'estimulació o àrea de joc.
2: I més enllà d'aquestes necessitats bàsiques dels animals, de la vostra botiga de Nature Center, què consideres que és el més extraordinari o sorprenent en quant a productes que teniu a la vostra botiga?
3: La varietat i l'especialització que tenim és el més sorprenent, no?, de la nostra botiga. És una botiga d'unes grans dimensions on podem trobar gran varietat de tot el que pugui necessitar els animals, no? Si bé és cert que disposem des de pastissos d'aniversari pels gossos i pels gats, corretges amb paraigües perquè puguin sortir a passejar sense mullar-se. Sí, un gran assortit de roba adequada a les necessitats i mides de cada gos, sobretot doncs, si necessita anar a la neu, si necessita sortir a passejar tot i que plogui, si necessita abrigar-se, doncs tot això també ho podeu trobar, amb bisuteria i collars i arnesos molt delicadets i especialitzats per a aquelles virgueries que vulguin posar de gala el seu gos o gat, gran varietat d'aquaris, de material, bueno, la veritat és que intentem estar constantment introduint els productes amb més avantguardistes i amb una funcionalitat realment aplicada al benestar animal.
2: I creus que amb tots els, tots els accessoris que ens explicaves, que realment, ostres, doncs, a mi, per exemple, m'ha sorprès molt la corretja amb paraigües incorporat. No sé si creus que alguns dels consumidors es gasten més diners en les seves mascotes en proporció, diguem, als que es gasten per a ells. És a dir, que els compren doncs, la millor alimentació, les casetes d'alta gamma, productes o joguines, doncs, que tenen molta més despesa de les que podrien, per exemple, gastar-se si se les compressin per a ells. A vosaltres això... des de la botiga ho noteu?
3: Sí, això passa perquè hi ha persones que prioritzen clarament el benestar del seu animal abans que moltes despeses seves personals, i també hem de comptar que els animals ens aporten doncs, una companyia, un benestar que molta gent, per ells són un membre més de la família. Aleshores, la despesa que fan és una despesa de tot el que pugui necessitar el seu animal. Val? Aleshores, sí que creiem que a vegades, ostres, doncs fan una despesa molt, una part proporcional molt elevada amb la seva capacitat adquisitiva que puguin tenir.
2: Doncs crec que sobre alimentació, accessoris i sobretot benestar animal, almenys per part meva, n'hem après alguna cosa i espero que tothom doncs, també hagi descobert alguna qüestió d'aquest tema tan interessant. Eduard Domingo, copropietari de la botiga d'animals Nature Center, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Connectats.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la trucada i a tots aquells que hagueu sentit l'entrevista. Si dieu que veniu de part vostra, tindreu un obsequi a la nostra botiga per vosaltres.
2: Queda dit. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Bé, doncs hem arribat al final, Connectats. Fins la setmana que ve. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Potser... no sé si us ve de gust avui aquí, on ningú és perfecte, que puguem fer una miqueta de recull de la setmana i meditem plegades. Així també ens donem una estoneta per nosaltres, per l'autocura.

Molt bé, doncs si us sembla bé, anem a començar aquesta proposta d'autocura, aquesta proposta d'acompanyar-nos a serenar la nostra ment i el nostre cos, a serenar i aconseguir aquest estat de benestar. Perquè aquí, el Ningú és Perfecte, sempre en parlem del benestar, oi? D'aquest estat que totes, d'alguna manera o altra, hem escoltat i volem aconseguir. Volem benestar, tot i que a vegades, com ens passa amb altres coses, potser no hem arribat a treure'n l'entrellat de què és això del benestar i com el podem aconseguir. Des d'aquí, des del Ningú és Perfecte, us volem convidar a que entenguem el benestar com una experiència integral que inclou no només la salut física, sinó també la salut emocional, la qualitat dels nostres vincles, les nostres relacions, no només amb les persones, també amb l'entorn, amb la natura, amb els animals que potser compartim vida i comunitat, i també amb el sentit de pertinença, pertinença al meu nucli més proper i pertinença a l'entorn que m'envolta, a la ciutat on visc, al veïnatge en el que pertanyo i a la comunitat humana en general. El benestar són totes aquestes condicions que fan possible una vida digna i una vida amb salut. I aquí el que ens diu l'evidència de la neurociència, que ens agrada molt parlar-ne aquí perquè és una gran aliada per explicar ara mateix coses que potser fa temps que anhelem, que volem i que potser no teníem aquest recolzament científic. I ens diu que el benestar no depèn només de factors individuals, sinó també de les nostres capacitats, no només individuals, sinó també comunitàries. Ens hem de sentir segures, segurs, i per tant hem de desenvolupar la voluntat d'ajudar-nos o sostenir-nos o col·laborar, cooperar, el suport mutu. I per tant, ens hem de sentir partíceps, ens hem de sentir que pertanyem, que som part, i que som part important. És a dir, que sense nosaltres, potser aquest benestar comunitari no seria possible. O, si més no, no seria el mateix. Tot això desemboca en que totes aquestes coses que diem repercuteixen, afecten i per tant estan interrelacionades amb la nostra salut mental. Per tant, quan parlem de benestar, també parlem de salut mental comunitària. Així, i des d'aquesta mirada que us proposem, aquest benestar i aquesta salut mental comunitàries les presentem com quelcom corresponsable. És a dir, nosaltres també en formem part i, per tant, també l'hem de fer possible. Ens som responsables. I això ens porta no només a participar en aquests espais comunitaris, sinó també a cuidar-los, a prendre'n cura i a fomentar-los, promoure'ls i també crear-los, naturalment. Molt bé, doncs, la nostra proposta avui és fer una mica de meditació, i per fer-la us convidem a que us hi passeu en aquesta estoneta del benestar i us assegueu o adopteu una postura confortable. No cal que sigui assentades o assentats, ho podem fer tranquil·lament també en una postura en la que ens sentim còmodes. Sí? Ja sigui si és a la cadira, ja sigui si no és a la cadira, no importa. El que és important és que puguem sentir que estem còmodes.
allà on sigui.

còmodes vol dir que hi puguem descansar la ment. És a dir, que podem copsar com el flux dels nostres pensaments minva o baixa de volum. A poc, pas a pas, moment a moment, ens hi anem ajustant, ens hi anem endinsant. I si de sobte sentim que ens anirà millor caminar, passejar o potser estirar-nos, amablement podem canviar de postura. Us convido a que fem algunes respiracions profundes, permetent-nos relaxar completament el nostre cos.

continuació, i un cop ja hem pogut experimentar l'aire que entra i surt, la respiració que ens respira, l'aire entra, s'hi queda dins una estona i després surt emportant-se tot allò que ara mateix no usarem, ara mateix no farem servei. I això sentim que ens porta a un estat més serè, més pacífic de la nostra ment. Portem l'atenció al nostre cos, observant que potser també canvia el nostre estat emocional. Potser també les nostres emocions canvien de tonalitat, de qualitat o de volum. Com si portar el cos a un estat més serè convidés a la ment a fer-ho també.

Portem l'atenció a la respiració en els nostres pensaments i podem observar per uns instants que de la mateixa manera que l'aire entra i surt i que la nostra situació, el nostre estat emocional també s'ajusta al ritme, a la ritmologia de la nostra respiració, els pensaments comencen a canviar també de qualitat. Potser ve algun pensament de quelcom que encara no hem fet i hem de fer, alguna cosa que tenim pendent, alguna cosa que ens amoïna, i ens podem dir amablement: després t'atenc, després m'atenc, després, ara, em quedo aquí i em permeto la serenor.

I posem l'atenció per uns moments a la nostra motivació per ser aquí fent aquesta pràctica. Per què ens ve de gust meditar? Per què volem fer-ho? Quina és la nostra intenció en tot això? Potser volem assolir un estat de serenor interna, endreçar-nos, portar-nos a la calma, però potser tenim altres motivacions. Potser fins i tot gràcies al que nosaltres estem fent o cultivant podem aspirar a beneficiar els altres, a ser de benefici al màxim nombre d'éssers sensibles. I així potser podem desitjar o podem decretar que la propera respiració, la propera respiració benestant, no només arribi al meu cos, a la meva ment i a la meva emoció, sinó també a la de la resta de persones. I més enllà, també al món animal i a totes les plantes.

La propera respiració pot posar la motivació en què pugui ser una persona encara més afectuosa en aquells moments on potser res m'hi convida a ser-ho. Puc desitjar, puc anhelar, puc senzillament decidir que seré més afectuosa amb la resta d'éssers. I així puc observar com em sento quan desitjo prendre part en aquesta decisió i decidir-la jo també. Com puc adonar-me'n de com aquesta decisió, només el fet de prendre-la, ja canvia la meva qualitat interna.

potser me n'adono com les altres persones, els altres humans, són més semblants a mi del que pensava. Potser ara me n'adono com totes les persones patim pels mateixos motius i desitgem totes el mateix benestar. Potser també me n'adono com no només ho volem les persones, sinó també els animals i també les plantes.

En aquesta línia podem apreciar que nosaltres som el que som, perquè els altres també són el que són. Observo el meu cos com si fos una joia preciosa. I la pregunta que em podria emergir podria ser: per què necessito cultivar jo la meva ment? Per què necessito cultivar el pensament que tots els éssers som preciosos i valuosos? Quin és el meu benefici de tot això? Respiro fons. I en cert sentit, podem dir sentir que tots els éssers sensibles són realment la font de totes les nostres experiències. Llavors podrem sentir com l'alegria, la felicitat o la prosperitat no només són paraules, sinó que tenen a veure amb les relacions que habitualment i diàriament tenim amb les persones. Sentirem per un instant que totes les experiències desitjables que apreciem, tot allò a què aspirem, tot allò que desitgem assolir, observem com depèn de la cooperació i de la interacció amb altres éssers vius.

de manera semblant, des del punt de vista d'una persona que medita, cada vegada que respirem, aspirem a nivells més profunds de comprensió. I així, anem fent un viatge a la respiració que depèn de la cooperació i la interacció amb els altres éssers. Respira profundament i recorda les activitats compassives que has fet avui, que has fet aquests dies. Pot ser que sorgeixin espontàniament sense que facis cap esforç, o potser hauràs de recordar la relació que has tingut amb altres éssers. I en recordar-la, podràs sentir i pensar que aquestes persones, aquests animals o aquestes plantes han sigut receptors i beneficiaris de cadascuna d'aquestes activitats. Així doncs,

agrair a totes aquelles persones, animals i plantes que han estat font de la nostra alegria. Font de la nostra prosperitat. Font de la nostra felicitat.

pensa per un instant si no és l'alegria i la comoditat de la vida que tens, allò de què gaudeixes. La relació amb els altres éssers, l'aliment, l'aixopluc, la roba, la fama, el renom, la companyia... No depèn pas tot això dels altres éssers? Fins i tot els nostres sentiments de comoditat, de seguretat i de calma depenen de la percepció que les altres persones tenen de nosaltres i del seu efecte per nosaltres. Sent com et sents quan reconeixes que l'efecte humà és la base mateixa de la nostra existència.

podem reflexionar en una frase. Podria ser la nostra vida començar sense afecte? Podria tan sols continuar sense sosteniment afectiu, sense creixement? Tot depèn d'això, no és cert?

volem cultivar una ment més tranquil·la, perquè tot és a la ment. Imagina la ment com una caixa plena de continguts i els beneficis de cuidar aquests continguts i cuidar el contenidor. Imagina que tinguéssim un sentit més curiós de cuidar els altres i una satisfacció cada vegada més profunda. Podríem desenvolupar, per exemple, un sentit més gran d'afecte, de sentir com els altres tenen relacions més profundes i menys negatives. Fins i tot encara que se'ns presentés alguna forma de rebuig, no la veuríem, no la interpretaríem d'una manera tan negativa. Pensa en algun moment del dia en què només has pensat en tu mateix, en tu mateixa, i observa com et sents quan l'enfocament de la teva existència s'estreny. S'estreny potser amb por o amb tristesa. S'estreny sentint-nos aclaparades, aclaparats en la misèria o en la solitud, en l'ansietat o en l'estrès. Sent com et sents quan la teva ment s'estreny.

I ara, ara pensa en un altre moment de la teva vida. En un moment en el que avui o aquests últims dies t'has cuidat. En què la teva ment s'eixamplava. I des d'aquell angle tan ampli podies sentir que els teus problemes no tenien tanta importància. I això va fer una gran diferència. Sent com et sents.

com et sents quan perceps el sentit de cuidar els altres. I com això t'inclou a tu mateix, a tu mateixa. Sent com pots percebre una força interior que, malgrat les teves pròpies situacions i malgrat els teus propis problemes, sents la força. D'on neix aquesta força? Neix a la teva ment. I amb aquesta força els problemes poden semblar menys significatius i menys molestos.

Quan meditem, anem més enllà dels propis problemes. Quan cuidem els altres, adquirim aquesta força interior i aquesta confiança que ens dona el coratge i ens dona la calma. I aquest és el fruit de la meditació. Així, meditarem uns instants més. Meditarem en la diferència que existeix entre el dolor amb sentit i el dolor sense sentit. Entre veure els altres que pateixen i no poder ajudar-los i veure els altres que pateixen i prendre el compromís mental d'alleujar el seu dolor. I sent com et sents en cadascuna de les circumstàncies.

A vegades veiem algú que pateix i no podem fer res. Hi ha un element d'incomoditat. Hi ha un gran disgust de veure el dolor aliè. I estàs acceptant d'alguna manera que aquest dolor no té solució. Però quan participem voluntàriament en alleujar el patiment aliè, hi ha una força i una confiança. I aquí estem acompanyant el dolor. Però no hi ha un element d'indefensió. Aquí no ens sentim febles, sinó fortes, forts i generosos. Aquí sentim l'altruisme i la compassió. I aquí la frase de hauríem d'ignorar el nostre propi benestar i apreciar el benestar dels altres pren un sentit diferent, ja que aquest benestar dels altres és font de joia, perquè és font del nostre propi benestar.

Reflexionem en una frase. Com podríem estimar els altres si no ens estimem a nosaltres mateixes, a nosaltres mateixos?

així, amablement, ens comprometem avui a cuidar-la, la nostra ment. I comencem a comprendre que tot és a la ment. Tot depèn de la nostra ment i també de la nostra pròpia actitud. I utilitzem aquesta pauta per reflexionar. I mitjançant la saviesa de la respiració, ens proposem anar una mica més enllà. Què és un dolor útil? Què és un dolor inútil? Ens proposem discernir què és correcte, què val la pena i què no val la pena, què té sentit i què no té sentit, què cal abandonar i què cal practicar, què condueix al patiment i què condueix a la felicitat. Tot depèn de la ment, de l'actitud, de com pensem i de com ens pensem.

I què ens porta a amoïnar-nos? Què fa que s'afligeixi la nostra ment? Què ens preocupa? Anem a repassar. Quines són les preocupacions mundanes? Repassem la nostra vida mentalment i notem la freqüència amb què aquestes preocupacions ens motiven a actuar. Des que surt el sol fins que es fa fosc. I potser podrem observar com cadascuna d'aquestes preocupacions és causa de patiment o causa de felicitat.

Una de les coses per la que ens amoïnem és per obtenir coses. Inspira profundament. Quant de temps has dedicat avui simplement a obtenir coses? I aquesta voluntat, aquesta intenció, aquest anhel d'aconseguir coses ha generat patiment o ha generat felicitat en tu? Ha generat patiment o ha generat felicitat a les altres persones?

I què ha passat quan no les has aconseguit? Et convido a que sentim profundament si des que ens hem llevat fins ara, aquests últims dies, la lluita per no aconseguir certes coses ens ha generat felicitat o patiment. I si aquest fet, que ha creat a la vegada patiment o felicitat en els altres éssers, sent com et sents simplement observant l'impacte de no aconseguir aquestes coses.

altra preocupació que tenim els humans i les humanes és desitjar plaers. Desitjar plaers o desitjar experimentar plaer o sentir-nos bé. Observa, des que t'has llevat aquest matí o aquesta setmana, fins ara, si aquest desig d'experimentar plaers o de sentir-te bé ha sigut causa de felicitat o potser ha sigut causa de patiment. I aquest desig de plaer ha portat felicitat o patiment als altres.

Una altra preocupació que tenim sovint és evitar el dolor. Desitjar evitar el dolor i no sentir-nos bé. Quantes vegades avui has intentat evitar el dolor? Va ser aquest motiu causa de felicitat o causa de patiment? I va ser causa de felicitat o causa de patiment per la resta?

També ens amoïna sovint desitjar tenir una bona reputació, que la gent ens conegui o ens apreciï o ens tingui en estima. Observa durant el dia d'avui o durant aquests últims dies quant de temps has invertit en desitjar una bona reputació. I si això ha estat causa de patiment o causa de felicitat. I si ha creat felicitat o patiment en els altres.

Potser el que ens ha passat és que no hem desitjat una mala reputació. No hem desitjat que ningú ens conegui o que tinguin una mala opinió sobre nosaltres. Pensa en el dia d'avui quantes vegades no has desitjat, potser, no tenir una mala reputació. Quantes vegades has fugit i has volgut que ningú et conegués o que ningú tingués una mala opinió de tu. Pensa si això, quan va succeir, ha estat causa de felicitat o de patiment, i si ha causat felicitat o patiment als altres.

Potser has desitjat ser elogiat o elogiada. Has volgut que diguessin coses agradables sobre tu, tant a tu mateix o a tu mateixa com als altres. Sent com et sents quan reflexiones sobre si avui o aquests dies has desitjat ser elogiat, elogiada. I si això ha estat causa de patiment o causa de felicitat. I els altres? Va ser causa de patiment o de felicitat pels altres?

O potser el que pots observar és que no has desitjat ser criticat o criticada. No has volgut que diguessin coses desagradables sobre tu, ni a tu mateix o tu mateixa, ni als altres. Potser has tingut avui algun moment o aquests últims dies en el que no has desitjat ser criticat. I pots observar si això ha estat causa de patiment o no voler ser criticada ha generat felicitat en tu o en la resta.

Les 8 preocupacions mundanes. Podem aprofundir una mica més en aquests 8 aspectes. Podem sentir com tots els problemes emocionals, l'aferrament i les emocions mundanes potser ens limiten o ens obstaculitzen a aconseguir el benestar i la felicitat. Potser també percebem com més enllà aquests obstacles, aquests aspectes ens porten al malestar i al patiment, tant a nosaltres com a la resta. Podem potser adonar-nos en com castiguem la ment i la ment se sent cada vegada més infeliç. Com la recerca de reputació i l'aferrament també ens fa patir. Com quan la gent diu coses boniques ens aferrem als elogis. I quan succeeix el contrari, patim. Observa també com pateixes, fins i tot quan diuen coses que no són tan boniques. Patim per la pèrdua de béns materials, patim també perquè passa el temps. Per exemple, quan envellim i fem anys. O potser esperem que les persones ens regalin coses i no ens regalen res. I aleshores potser sentim una profunda decepció i ens sentim infeliços. Avui, des d'aquí, el que et proposem és que observem com emergeixen els problemes. Com mentalment ens aferrem al benestar, al plaer, a la reputació i a l'elogi, a rebre coses materials. I com nosaltres, mitjançant la meditació, podem compensar aquests pensaments. Perquè l'arrel de molts problemes és precisament aquest, l'aferrament, aquests 4 objectes del desig. I així podem observar la naturalesa de la nostra ment. Podem observar com apareix el pensament i tot seguit apareix la sensació o l'emoció. El desig d'objectes, de reputació, d'elogis, de benestar. Veurem com la ment s'agita i també podrem observar quant de temps triga en tranquil·litzar-se. També podem observar que fins i tot quan aquestes coses ni tan sols han succeït, només la por que succeeixin ja ens altera. Ens altera que passi allò que volem i ens altera que passi allò que no volem. Podem sentir llavors els beneficis de generar un pensament més equànim. I així podrem observar que quan hi ha aferrament, quan la importància és tan alta, quan apareixen pensaments sobre aquests 8 principis de la preocupació mundana, la ment es troba en moviment. I encara que ens critiquin, ens posin mala reputació, no ens ofereixin res ni ens donin allò que desitgem, encara que sentim malestar, en lloc d'agitar-nos, si ens entrenem en aquesta meditació de l'equanimitat, podrem mantenir la ment en pau. Podrem observar l'aferrament, tenir-nos molta compassió i comprendre que ens hi estem aferrant.
aleshores podrem sentir una felicitat molt més intensa. La felicitat de la saviesa de la pràctica.

podem decidir renunciar a aquestes 8 preocupacions mundanes, a desenvolupar l'equanimitat davant d'obtenir i de no obtenir, davant de sentir-nos malament o sentir-nos bé, davant de tenir una bona o una mala reputació, davant de ser elogiats o elogiades, o criticats o criticades. I així, a poc, moment a moment, meditació a meditació, anem experimentant la felicitat interior, la veritable felicitat, la que no depèn de cap condició externa.

avui volem dedicar la pràctica perquè els avantatges, els mèrits que haguem pogut acumular en aquesta meditació i en les accions virtuoses de meditar en les 8 preocupacions d'aquest món, totes les persones i éssers puguin assolir ràpidament un estat de benestar, de calma i de despertar. I que puguem així ajudar a tots els éssers i que tots puguin assolir aquest mateix estat. Desitjo que la suprema joia del meu cor, que potser encara no hagi nascut, sorgeixi i creixi, i que la que ja ha nascut no disminueixi, sinó que augmenti més i més.

0: Molt bona tarda a tothom. Us desitgem que acabeu de passar una bona vetllada i que arrenqueu la setmana amb energies fresques i renovades. A reveure. Ens veiem la vinent.
1: Ho sap la mamà. Ha plorat de contenta. Vol que portis el seu vestit de núvia. És de randa blanca.
2: Algú no puc portar el vestit de la teva mare. És que ella i jo no estem fetes de la mateixa manera.
1: Ho farem arreglar.
2: No, no ho facis. Escolt, t'ho diré directament. Tu i jo no ens podem casar.
1: Per què no?
2: Doncs, en primer lloc, no sóc rossa natural.
1: No m'importa.
2: I fumo. No paro de fumar.
1: És igual.
2: Tinc un secret terrible. Els últims 3 anys he viscut amb un saxofonista.
1: Et perdono.
2: I saps què? Mai no podré tenir fills.
1: N'adoptarem.
2: Però tu no vols entendre, Osgood?
3: Sóc un home.
1: Bé, ningú no és perfecte.

0: els germans que es barallen per l'herència.
1: Ah, l'herència, clar.
2: Paladi Palu, Edu Esteve, Tintru Campi.
3: Torno cap al meu...
4: En joc, amb Ignasi Trapero.
5: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem també l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
1: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona tarda.
0: Repassem el més destacat de la jornada, els titulars. Comencem parlant d'hoquei patins, i és que el Vila-sana és bicampió de Copa de la Reina.
1: Les lleidatanes han sorprès el Telecable a Gijón per 1-3 i revaliden el títol de Copa aconseguit l'any passat. Un doblet d'Aina Florenza i un altre gol de Lucia Guado al tram final han sentenciat la final del costat del Vila-sana, que aixeca així el seu quart trofeu de la història del club. L'equip de Lluís Rodero començarà diumenge vinent a casa les semifinals del play-off de Lliga davant el Palau al millor de 3 partits.
0: En futbol, aquesta hora, Espanyol i Girona es juguen la permanència.
1: Des de les 7, els blanquiblaus visiten un rival directe, l'Osasuna, buscant un triomf que certifiqui la salvació de moment, descans, i el partit que va decantant-se pel club blanquiblau 0-1, i també pel que fa al Girona, juga al camp de l'Atlètic de Madrid i també intentant allunyar-se del descens. Per ara, 1-0 guanya l'Atlètic de Madrid al Girona. I pel que fa al Barça, rep el Betis a 1/4 de 10 en el partit de comiat de Lewandowski al Camp Nou i buscant el ple de victòries com a local a la Lliga.
0: Altra banda, l'Ona Sant Adrià agafa un bon avantatge.
1: Les adrianenques han derrotat la Reial Societat B per 4-1 i són a 90 minuts d'aconseguir l'ascens a Primera Federació Femenina. Berta Doltra, Andrea Cano i doblet de Julia Maillo en temps afegit encarrilen la final per al filial del Badalona Women, que defensarà la renda diumenge vinent a les 12 del migdia a Donostia.
0: I a Badalona i Cornellà agafen avantatge.
1: A les semifinals catalanes del play-off d'ascens a Segona Federació Masculina, que hem pogut seguir a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, el Badalona fa un pas de gegant per passar de ronda amb un triomf per 0-2 al camp de l'Hospi en el partit d'anada. I en l'altra semifinal, que ha acabat fa uns minuts, Vilanova 0, Cornellà 1.
0: Vuit i 6 minuts ara mateix, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors a aquesta hora del vespre, bàsicament centrant-nos en dues coses. En futbol, Primera Divisió, penúltima jornada, en joc els partits tant del Girona com de l'Espanyol.
1: Doncs sí, de moment el partit que enfronta l'Atlético de Madrid davant el Girona acaba de començar tot just. La segona meitat, 1-0 guanya l'Atlético de Madrid, que s'ha avançat al minut 21 amb un gol de Lukman. I pel que fa als blanquiblaus, van guanyant també 0-1 al camp de l'Osasuna, on s'ha avançat al minut 27 amb un gol de Carlos Romero.
0: Doncs el Girona i l'Espanyol juguen ara mateix a 1/4 de 10, serà el torn del Barça, que rep el Betis, i ens sembla que l'alineació ja està confirmada, Eric.
1: Tenim alineació confirmada, Ignasi. Joan García, porteria, Cancelo, Gavi, Pedri, Lewandowski, Rafinha, Fermín, Gerard Martín, Bernal, Koundé i Eric.
0: Vinga, passem un momentet per veure com va l'inici de la segona meitat del Girona al camp de l'Atlètic de Madrid. Girona FM, Pau Villafanya, bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs de moment el Girona atacant en aquests primers minuts de la segona meitat. Com dèieu, en una primera meitat on el Girona ha estat dominador, ha tingut ocasions, però li ha tornat a faltar efectivitat. I el gol de Lukman, de moment, que penalitza els de Mitchell, que està també pendent dels altres resultats, dels altres partits. Si acabés tot com està ara, tot i així, dependria d'ell mateix a l'última jornada, però encara queda molt per dir. Esperem al Metropolitano, on ja escalfava fa pocs minuts d'estuani, i veurem si acaba sortint a la segona meitat.
0: Doncs a veure què és el que passa. En aquesta zona baixa, ara mateix, mira, l'Ells ja està guanyant. El Llevant ha marcat, i compte, perquè amb el gol del Llevant, ara mateix el Girona tornaria a caure al descens, perquè recordem que el Llevant i el Mallorca, els dos equips que estaven en descens, estan jugant entre ells, estaven 0-0, però ha marcat el conjunt valencianístic. Compte, perquè amb aquest gol, ara mateix el Girona tornaria a caure a la zona de descens. I a tot això també estem pendents a aquesta hora a la Lliga ACB de bàsquet, del partit del Barça, que ha començat fa uns minutets.
1: Primer quart de partit, resten gairebé 6 minuts per acabar el primer quart. La Laguna Tenerife 7, Barça 15.

0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, són les 8 i 8, pràcticament 8 i 9 minuts del vespre. Comencem aquesta edició de l'Enjoc, com sempre, com cada dissabte, cada diumenge, de 8 a 10 del vespre, a la teva ràdio local, amb el bo i millor de l'esport català. Avui obrim el programa amb hoquei patins, i és que tenim un equip català que s'ha proclamat avui campió de la Copa de la Reina, és el Vila-sana.
2: Telecable 1, Vila-sana 3.
1: Doncs dos gols, en aquest cas d'Aina Florenza i un altre de Luchi Agudo, al tram final del partit. Han sentenciat aquesta final davant del Telecable a Gijón, per tant, el Vila-sana, que ha aconseguit guanyar aquesta final, quan compta perquè marca l'Osasuna davant de l'Espanyol, empat al conjunt de Pamplona ara mateix, primers instants de la segona meitat, i ha marcat, crec que és Víctor Muñoz, efectivament, el gol de l'empat per l'Osasuna, per tant, l'Osasuna 1, Espanyol 1. Com dèiem, a la Copa de la Reina d'hoquei patins, el Vila-sana, que ha guanyat 1-3 a la pista del Telecable, segona Copa de la Reina consecutiva per al conjunt lleidatà, que es treu el mal regús de boca per la Champions, que van caure eliminades ara fa uns dies, en aquest cas davant de la Fraga. La gran protagonista, com dèiem, avui en aquesta final, Aina Florenza, que ha marcat dos gols i ha estat escollida millor jugadora de la final. La saludem a aquesta hora del vespre. Aina, felicitats, com estàs?
3: Bé, molt bé.
1: Moltes felicitats per aquest títol, segon de consecutiu, 3-1 davant del Telecable a Gijón. Per tant, molt de mèrit aquesta victòria.
3: Sí, la veritat que sí, que hem pogut guanyar el Gijón a casa seva, que és algú que sabíem que ens costaria molt, i crec que l'equip doncs, ha respost molt bé.
1: La veritat és que podem dir que ha estat una competició en general molt completa, perquè vau eliminar el Fraga, que era la vostra bèstia negra, podríem dir. No era un camí gens fàcil, però heu completat una Copa de la Reina pràcticament perfecta.
3: Sí, jo crec que sí, no només el Fraga a les semis, sinó també el Manlleu a quarts, que també va ser un partit molt complicat, i també avui el Gijón. No? Jo penso que hem tingut una Copa molt dura, però que l'equip pues, també ha fet molt bons partits.
1: Quines han estat les claus avui per superar el Gijón a casa seva?
3: Bé, jo crec que era creure'ns que podíem guanyar-les tot i que ella juguessin a casa, fer el nostre joc que hem fet sempre i ser nosaltres i complir amb nosaltres. Jo crec que al final és el que hem fet.
1: Segurament la feina mental, podem dir, deu haver estat el més important després de, suposo que la decepció a la Champions d'ara fa uns dies, no?
3: Sí, al final perdre la Champions allà a Portugal ens va fer molt mal i crec que el més important era refer-nos, tornar més fortes i que l'equip pues, tirés endavant i crec que aquests dies ho hem fet.
1: Avui dos gols i trofeu a la millor jugadora, suposo que també contenta, no, per això?
3: Sí, jo crec que sí. Totes aquestes coses sempre sumen, però molt contenta per haver guanyat aquesta Copa.
1: Déu-n'hi-do la temporada, la primera temporada aquí a Vila-sana que estàs fent. Se t'està donant molt bé la feina golejadora i la feina de tot el que aportes a l'equip, no? Com t'estàs sentint en aquest any?
3: Bé, jo crec que està sent un any molt complet, que també és el primer any d'adaptació i de molts canvis, però que en general crec que l'equip també està en una molt bona dinàmica i que també doncs estem molt contentes per com estan en tot.
1: Bon reforç moral també de cara a la Lliga, perquè comenceu ja en una setmaneta al play-off, no?
3: Sí, comencem el diumenge el primer partit contra el Palau. També en tenim moltes ganes perquè ara mateix, a l'haver quedat primeres de la Lliga regular, també ens afavoreix el factor pista i també molt contentes per això. Intentarem doncs, anar també per la Lliga.
1: Quina llàstima que aquest Vila-sana Palau no s'hagi pogut donar en una hipotètica final, no?
3: Bueno, al final el resultat va com va, no? I haver quedat primeres i les quartes s'ha pues, donat així el creuament. Però bé, serà si passem, si Déu vol, contra el Gijón o contra el Fraga.
1: Molt bé. Escolta'm, Aina, no sé si teniu previstes celebracions d'aquesta Copa o us espereu que acabi la Lliga?
3: Bé, jo crec que costa molt guanyar, no? I que avui en dia cada vegada és més complicat i que crec que els títols s'han de celebrar de la manera que sigui i que ara esperem dos dies que celebrarem la Copa, no? I que després sí que ja ficarem el focus en el play-off.
1: Molt bé, doncs ben merescuda aquesta Copa i aquestes celebracions que vindran aquests pròxims dies. Amb aquest Vila-sana, amb l'Aina Florenza avui fent dos gols en aquesta final, 3-1 davant del Telecable. Aina, moltíssimes felicitats. Gràcies. I a celebrar-ho com us mereixeu.
3: Gràcies. Merci.

0: 8 i 14 minuts, vinga, anem a obrir ja la pàgina del futbol. Parlem de la primera divisió amb aquesta penúltima jornada, amb el Girona i l'Espanyol jugant-se ara mateix la permanència.
1: I dos partits que van gairebé per ells en temps, perquè han començat a la mateixa hora. L'Atlètic de Madrid guanya 1-0 al Girona amb gol de Lukman, i tot just l'Espanyol acaba de fer el segon gol al Sadar al camp de l'Osasuna. Osasuna 1, Espanyol 2, minut 55 de partit.
0: Sí, bona jugada per la dreta, la centrada a l'àrea petita, i allà l'ha caçat Quique García, doncs un autèntic especialista en aquest tipus d'acció, que a la mitja volta ha fet l'1-2, per tant, torna a avançar-se l'Espanyol pocs minuts després que patés l'Osasuna, per tant, bon cop moral per al conjunt blanc i blau. I, com dèiem, el Barça començarà doncs d'aquí una horeta el seu partit davant del Betis amb aquesta alineació que comentàvem abans.
1: Doncs sí, el Futbol Club Barcelona, que sortirà amb l'alineació, ara te la dic, l'estic buscant un momentet, sisplau.
0: Vale, tranquil. Doncs
1: aquí la tinc, vinga, Ignasi. Mira, Joan García porteria, Cancelo, Gavi, Pedri, Lewandowski, Rafinha, Fermín, Gerard Martín, Bernal, Koundé i Eric.
0: Doncs 11 jugadors triats per Hansi Flick per intentar aconseguir el ple de victòries a casa. El Barça ha guanyat tots els seus partits com a local en aquesta lliga i avui vol arrodonir-ho amb un triomf en l'últim partit de Lewandowski al Camp Nou. En el comiat del jugador polonès, ahir ho confirmava, que deixarà el club blaugrana després d'aquestes temporades plenes d'èxits i de molts gols. Hansi Flick, el tècnic del conjunt alemany, feia referència a les dues coses, al possible rècord i també a l'adeu de Lewandowski.
2: Tothom necessita objectius i aquesta és una gran fita. Volem acabar la temporada havent guanyat tots els partits de casa. Sabem que juguem contra un equip fantàstic que ha tingut molta estabilitat els últims anys. Tenen grans jugadors amb molta qualitat individual que poden decidir partits. No és fàcil jugar contra ells i ho vam comprovar la temporada passada, però estem molt animats i volem guanyar.
3: We're in a good mood and we want to win tomorrow. He deserved it.
2: Lewandowski serà titular perquè l'afició el pugui acomiadar com es mereix. La pròxima temporada ja veurem què passarà. Estem mirant el mercat, però no hi ha res fet. Tenim temps.
0: Vinga, doncs a les 8 i 17 minuts ens posem a parlar també de la Copa de la Reina, i és que ahir el Barça es va proclamar campió novament d'aquest títol.
1: Barça 3, Atlètic de Madrid 1.
0: Doncs la 12a Copa de la Reina per al Barça, la tercera de consecutiva, continua de moment el ple de títols aquesta temporada, com a mínim el ple de competicions domèstiques, amb la Lliga, amb la Copa, amb la Supercopa, i el dissabte vinent doncs el Barça que buscarà ja arrodonir-ho amb la final de Champions davant de l'Olímpic de Lió, que entrena Jonathan Giraldez a Oslo a les 6 de la tarda, i amb pantalla gegant a la plaça de les Glòries a Barcelona per seguir aquest partit. Ahir, victòria 3-1 amb els gols de Clàudia Pina, d'Esme Brooks i de Salma Parayuelo. Una victòria que deixava aquestes sensacions al tècnic del Barça, Pere Romeu, i a una de les golejadores, Clàudia Pina.
4: Hem tingut una entrada al partit molt bona. Crec que hem fet una primera part russant l'excel·lència a nivell d'ocasions, a nivell de gols, a nivell d'evitar els seus contraatacs, que elles amb això eren molt perilloses. Hem iniciat molt i molt bé la segona part. Tenim diverses ocasions i ens han fet el gol. Per un moment, elles ens volien venir a buscar i nosaltres crec que hem corregit moltes coses respecte al partit del Bayern, que ens vam posar 4-1 i va ser una segona part on ens van jugar molt a camp propi. Crec que avui hem solucionat moltes coses. A part de l'ocasió, a part del gol, elles no han tingut quasi ocasions, ho hem controlat bé, hem jugat molt a camp rival. Crec que el total del partit, sabent que és una final i que no només s'ha de jugar bé, sinó que s'ha de competir, crec que les dues coses, la balança és super, super positiva.
5: Com sempre dic, intento ajudar l'equip al màxim, com sigui. Ha sigut en forma de gols durant, dius, les quatre finals. Contenta, però bueno, al final és el que et dic, sempre intento jugar de la mateixa manera i bueno, he pogut aportar d'aquesta manera.
0: Doncs el bastidor que se centra ja en aquesta final de Champions que dèiem del pròxim dissabte davant l'Olímpic de Lió, i al respecte d'aquest partit, això és el que diuen també el tècnic i Clàudia Pina.
4: Sí, me imagino un partido muy físico contra el Olympique de Lyon. Creo que ellas nos van a querer hacer una presión bastante agresiva. Es un equipo de mucha pierna, de mucho recorrido, de mucho ida y vuelta. Nosotros deberemos tener el control absoluto de la posesión, tener mucho dominio, mucha gente por detrás de balón para evitar esos contraataques y que se vuelva eso un ida y vuelta. Eso creo que nos va a beneficiar a nosotras. Y a nivel físico, yo creo que el equipo está bien. Esta temporada creo que hemos rotado bastante. La gente... Todo el mundo ha estado, aparte de las lesiones durante la temporada, como tienen todos los equipos, creo que todo el mundo ha estado muy, muy, muy activo, muy presente, con buenos minutos, y el equipo, juegue quien juegue, creo que está en un buen pico, en un buen momento.
5: La segunda parte no ha sido buena del equipo, creo que somos conscientes todas. Por suerte, habíamos hecho una gran primera parte, hemos metido 3 goles y eso nos ha hecho irnos con esa ventaja, pero bueno, creo que se nos ha ido un poco el control del partido. Ellas también han venido un poco más arriba en la segunda al ir perdiendo, y bueno, creo que es algo que supongo que trabajaremos esta semana, por si nos pasara el sábado, pues saberlo llevar de otra manera. Y creo que el equipo en ese sentido también tiene que aprender a que igual no siempre tenemos que jugar bonito desde atrás, y a veces ser un poco más prácticas para que simplemente el rival te haga menos daño.
0: I que important, 8 i 20, la victòria avui de l'Ona Sant Adrià en aquest play-off d'ascens a Primera Federació Femenina en el partit d'anada de la gran final.
1: Ona Sant Adrià 4, Reial Societat B 1.
0: Doncs molt bona victòria, amb un golaç de fora l'àrea de Berta Doltra, un altre d'Andrea Cano rematant una jugada per banda dreta, i un doblet de Júlia Maillo en temps afegit, que encarrilen aquesta gran final per al filial del Badalona Moviment, que defensarà la renda diumenge vinent a les 12 del migdia a Donòstia, a 90 minuts de pujar de categoria a la categoria de plata del futbol femení estatal. Com ha anat tot plegat? Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
6: L'Ona Sant Adrià ha fet un pas de gegant cap a la final del play-off d'ascens a Primera Federació després d'imposar-se amb contundència per 4-1 a la Reial Societat B en el partit d'anada de l'eliminatòria. El conjunt local ha sortit decidit a portar el pes del partit des del primer minut, generant arribades constants sobre la porteria visitant. La insistència ha tingut premi al minut 19, quan Berta Doltra inaugurava el marcador amb un potent xut des de fora de l'àrea, que va sorprendre la portera basca. La golejadora ens explica com ha estat la seqüència del gol.
7: Doncs he vist la portera adelantada i dic, ho haig de provar. I als entrenos ja a vegades ho provo, perquè és un xut que ningú s'espera, i doncs ha funcionat.
6: Després del descans, l'Ona Sant Adrià ha mantingut el control de joc i Andrea Cano ha ampliat diferències amb el 2-0. Quan el partit semblava encarrilat, la Reial Societat B ha retallat distàncies en una de les poques arribades en perill. Ja en el temps afegit, Júlia Maillo, amb un doblet providencial, ha sentenciat el partit amb el 4-1 definitiu. Tot i la victòria, l'entrenador Miqui Oye ja pensa en el partit de tornada.
8: Crec que és molt important intentar treure un bon resultat i ficar gol molt d'hora, perquè això ens dona un avantatge, com tu dius. És molt complicat que aquest equip li diguis que sigui Marrategui, però bueno, ho veurem també amb elles, que també m'agrada molt la seva opinió, al final són les que juguen, i veurem a veure què passa.
6: El partit de tornada es disputarà diumenge a les 12 del migdia a Terres Basques, on l'Ona Sant Adrià buscarà confirmar la classificació.
0: I a la Primera Federació Masculina, el Sabadell no podrà ser campió i haurà de jugar al play-off. Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
9: Rècord d'assistència a la nova Creu Alta amb gairebé 11.000 persones des del nou aforament de data de 2011. I decepció majúscula ahir a l'estadi, perquè el Sabadell va ser incapaç de puntuar contra l'Antequera i s'ha quedat sense opcions matemàtiques de lluitar per l'ascens directe. El campió ja és l'Eldense, que sí que va fer la feina en el duel directe contra l'Atlético Madrileño amb un punt de polèmica, i va beneficiar-se per poder ser campió ja a falta d'una jornada d'aquesta relliscada del Sabadell contra un Antequera que simplement es jugava la Copa del Rei, un premi menor. El partit va ser estrany. A la primera meitat, Samu Pérez, el porter canari dels malaguenys, va treure un parell de mans realment molt bones. Les millors arribades dins d'un partit prou tancat eren arlequinades, però a la represa acabava d'entrar des de la banqueta al descans Oussama Chit en un desajustament defensiu sabadellenc. Va fer l'únic gol del partit, l'únic gol de la nit, de manera molt matinera, perquè només havien passat 13 segons des de l'inici de la segona meitat. Després va ser un voler i no poder constant per part de l'equip de Ferran Costa. Ho va intentar per totes les vies, afegint molts davanters al camp, però la veritat és que estava negat i al final va acabar claudicant en el que és tot just la segona derrota de tota la temporada com a local. No podrà ser per la via directa, haurà de ser pel camí llarg, i després de saber-ho, el tècnic Ferran Costa feia aquesta reflexió.
10: Agrair a la nostra gent, doncs, com s'han mobilitzat, però porto dient tota la temporada, no ho diré avui perquè haguem estat més, és que durant tota la temporada ha sigut algo espectacular. Evidentment ens sap molt greu, doncs, el resultat del partit, perquè, bueno, hagués sigut, doncs, el guió perfecte, però ja està. O sigui, al final hi ha una realitat, i és que els equips que són campions són els equips que estan preparats per ser campions, i nosaltres en les darreres jornades, doncs, hem tingut situacions que no hem de... que ens mostren, doncs, que encara estem verds per aquesta lluita, i ho dic amb tota l'honestedat del món, i això no treu el tros de temporada que està fent aquest equip. O sigui, felicitar abans de res el campió, un campió merescut que ha fet molt bé les coses, un equip fet i pensat per això, i nosaltres hem arribat a falta de dues jornades amb la il·lusió de poder anar a l'últim partit de Lliga lluitant-ho. Avui és un dia fotut, evidentment, que ens deixa dolor, ràbia, frustració, i cadascú ho ha de pair a la seva manera. El que sentim ara ens ho hem de guardar, perquè és benzina per dilluns ficar-nos a treballar, i penso que viure aquest moment fotut ens acosta a bons moments.
9: Pendents ara de dos temes. El primer, Tarassona, la última jornada. Esperàvem lluitar pel títol de Lliga. Finalment, allà haurà d'intentar rubricar el Sabadell la segona plaça al subcampionat, que és un premi menor, però que pot tenir el seu valor, perquè el factor camp sempre seria a favor en el play-off, i després també, en cas d'empat, seria el Sabadell qui superaria les eliminatòries. Pot ser segon o pot ser tercer, la lluita serà amb l'Atlético Madrileño, i també mirant ja de reull l'altre grup, per veure qui serà el primer rival a les semifinals del play-off, just la setmana després de visitar el Tarazona.
0: Doncs vinga, continuar guanyant l'Espanyol 1-2, estaria salvat ara mateix amb la combinació de resultats. El Girona perdent 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid cauria a plaça de descens ara mateix, però encara queden molts minuts en els respectius partits. Ens aturem 3 minutets i més esports aquí a l'Enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Continguts en xarxa.
3: La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín. També s'estrena Movida Celestial, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però inepte. I El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
4: Bueno, ya está.
5: ¿Es que ya está?
4: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
5: ¿Cómo que una pizzería, por
4: pizzería
5: favor?
4: Pizzería temática de cine.
3: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
6: ¿Sabes qué película es esta?
7: Jurassic Park.
8: Mira los comentarios.
9: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
10: La pizza está brutal. 5 estrellas.
9: ¡Guay!
10: Propina de $1.15.
3: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves, és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
11: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
12: No puedo estar aquí.
13: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré.
3: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.

0: Mangia. L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, 8:45 del vespre, som els de l'En Joc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Estàvem parlant de la primera federació masculina, on ja hem repassat la derrota ahir del Sabadell davant l'Antequera 0-1, que fa que ja matemàticament el conjunt arlequinat no pugui ser campió. Ja ho ha estat l'Eldense. I, per tant, el Sabadell, de moment segon a la classificació, jugarà l'última jornada al camp del Tarazona. Aguantar, garantir aquesta segona posició que té ara mateix i que teòricament li garantiria un encreuament de play-off una mica més senzill, o no tan complicat, perquè jugaria contra el cinquè de l'altre grup. Un Sabadell que, com diem, jugarà a Tarazona i, si guanyés, li podria fer un favor al Nàstic. I és que el Nàstic ahir va sortir del descens i va condemnar l'equip aragonès, està un punt per sobre el conjunt tarragoní, gràcies a la victòria 2-1 sobre l'Europa en un partit en què s'havia avançat amb un gol de Baselga. Jordi Cano, qui si no, amb el seu 20è gol de la temporada, havia empatat per l'Europa abans del descans. A la segona meitat l'Europa va pressionar, va tenir bones ocasions, i quan tenia el partit dominat semblava que s'endurien un punt cada un dels dos equips, però al final, al minut 89, un penal discutidíssim va servir perquè Àlex Jiménez fes el gol de la victòria del Nàstic 2-1, que, com dèiem, fa que el Nàstic surti de la posició de descens, depengui de si mateix en l'última jornada al camp de l'Hèrcules per aconseguir la permanència, i l'Europa continua cinquè, perquè els seus rivals a la lluita pel play-off, Cartagena i Algeciras, van perdre també els seus partits i, per tant, dependrà també de si mateix en l'últim dia davant de l'Ibiza per aconseguir el premi del play-off. Però en qualsevol cas, importantíssima la victòria del Nàstic. Tarragona Ràdio, Ter Ortega.
2: Bona nit. El Nàstic al final ha guanyat a última hora i de penal, un resultat perfecte per un Nàstic de Tarragona, 2-1 davant de l'Europa, que li permet dependre d'ell mateix per salvar la categoria dissabte vinent al Rico Pérez davant de l'Hèrcules. Com dèiem, 2-1 ha guanyat el Nàstic amb un penal minut 88 que ha transformat Àlex Jiménez. Àlex, bona nit.
3: Hola, buenas noches.
2: ¿Cómo ha ido el penalti? El árbitro ha revisado la jugada, lo ha dado, y tú inmediatamente has cogido el balón porque sabías que lo tenías que marcar, tenías confianza.
3: Sí, estaba mentalizado, sabía que tocaba eso, sabía que había que tirar de ese carácter, y al final, pues bueno, estar mentalizado de que va a ir bien, que va a ir adentro, y esa victoria para el equipo que ha sabido muy bien.
2: La nota negativa, tu expulsión a última hora, decías que había sido involuntaria la entrada.
3: Sí, como te digo, yo voy con todo, como es mi personalidad en el campo, lo doy todo por el Nasty, me resbalo, yo creo que se ve en las imágenes y todo el mundo lo puede ver, y así lo ha decidido el árbitro, pues bueno, a respetarlo.
2: ¿Cómo ha ido la celebración de este gol? En euforia, abrazos entre los jugadores. ¿Eres consciente que ha podido ser el gol de la salvación? Y si crees que a nivel personal un poco premia tu capacidad de trabajo, tu labor.
3: Sí, yo creo que estoy trabajando mucho. En los 2 años que estoy aquí he trabajado muchísimo, y como te he dicho antes, egoístamente creo que lo merecía, y también lo merecía el equipo, por supuesto, y ha sido una ilusión muy grande.
2: Y delante de más de 9.000 personas, hoy la afición no ha vuelto a fallar, y eso que no se le ponen bien las cosas, porque el Nastic no estaba sacando buenos resultados.
3: No, la afición nunca nos falla, la afición siempre está con nosotros. Un día más se puede ver la situación en la que estamos, ellos son nuestro mayor motor, ese extra que nos dan, y agradecerle a ellos todo.
2: Gracias, Alex.
3: Gracias a vosotros.
2: Doncs a l'Àlex Jiménez, el futbolista d'Àguiles, que es perdrà, si no passa el contrari, al partit de dissabte vinent, 6:45 de la tarda, el Rico Pérez davant de l'Hèrcules. El Nàstic ara amb 46 punts a la classificació, sortit d'aquesta zona de descens, per tant, dependrà de la seva victòria que mantingui la categoria una altra temporada. És tot, bona nit.
1: Gràcies, Tere, i també dependrà de si mateix, com dèiem, l'Europa, malgrat aquesta derrota. Si guanya a casa a Can Dragó, l'Ibiza en l'última jornada, ja seria equip de play-off, automàticament en aquesta primera històrica temporada a primera federació masculina. Si no, dependria del que faci el Cartagena, que rep el Betis Deportivo, que també es juga a la permanència, i també l'Algeciras, que en aquest cas va al camp de l'Atlético Madrileño, un dels camps més complicats de la categoria. En qualsevol cas, després del partit se li preguntava al tècnic, a Dai Benítez, precisament per la jugada polèmica de la jornada, aquest penal al minut 89, discutidíssim, que va significar la victòria del Nàstic davant l'Europa. Això deia a Dai Benítez.
4: L'he vist a trompicons, igual que l'ha vist l'àrbitre. L'àrbitre m'ha vingut a dir que ha pitat penal pel gest. No ho entenc, tampoc, no sé si ho heu vist, que després del penal ha vingut a donar-me explicacions, i això no ho havia vist mai tampoc. Haig de veure bé l'acció i jo crec que ve d'un rebot, això és l'únic que m'ha semblat, que venia d'un rebot, però no ho puc dir. El que m'ha semblat raro és el de després. Si en el cas que no fos penals estaria bastant cabrejat, perquè ens treu una opció molt important per la setmana que ve. La setmana que ve nosaltres guanyant, com cada partit que hem de guanyar, però la setmana que ve guanyant un partit aconseguiríem entrar en un playoff històric per l'Europa, i si no pita penal i quedem empats, hagués sigut amb empatar, si hauríem de fer menys del que plantegem cada setmana com per portar l'Europa a un playoff a segona divisió, que seria històric, i això em cabrejaria moltíssim, perquè costa molt arribar aquí, costa molt la feina, i com que no sé si a l'altra àrea hagués pitat penal, no ho sé. I fora d'aquest partit i ja passat, espero que el Nàstic la setmana que ve se pugui salvar, sense més. Guanyarem la setmana que ve i farem història.
1: Vinga, i qui intentava pujar en aquesta primera federació masculina era el Reus Redis. Ahir va jugar la tornada de les semifinals del play-off d'ascens i no hi va haver sort, ha caigut eliminat.
5: Ourense 2, Reus 1.
1: Havien empatat 0-0 a Reus, per tant, el conjunt roig i negre, doncs, que diu adéu, una temporada molt bona. En què en la primera temporada en aquesta segona federació masculina han arribat a jugar al play-off per intentar pujar. El tècnic Marc Carrasco deia això del partit d'ahir.
6: Sobretot dolguts, perquè veníem a competir, tot i el recent ascens i haver-nos posicionat en aquesta categoria una vegada dins el play-off, doncs volíem competir-lo, teníem un desig molt gran, i bé, i això ens deix dolgut perquè som un equip competitiu. Per una altra banda, d'orgull, perquè crec que l'equip durant tota la temporada ha estat un equip protagonista, un equip valent, un equip amb molt desig per oferir bon joc, per anar a buscar els rivals a camp contrari, per assumir riscos, i orgullosos del que hem fet. Crec que els punts, el Reus ha estat millor en aquesta eliminatòria, però això és futbol, és l'esport, i res, ens aixecarem després d'aquesta derrota i seguirem portant amb molt d'orgull el nom de Reus i l'escut al pit, perquè forma part de la nostra vida i forma part de la nostra essència.
1: Doncs ben orgullós el tècnic del Reus Redis, amb qui parlàvem ahir en aquest programa. Li vam preguntar també per aquesta llavor que està deixant el seu equip en aquestes temporades que porta a la banqueta, en què ha anat acumulant ascensos i en què està aconseguint novament arrelar i aconseguir el vincle emocional amb l'afició del Reus.
6: Crec que dies com el de Terrassa, com el del Johan, com el del Narcís, com la Copa del Rei, com partits de la temporada passada del Girona, crec que és espectacular viure la gent com està sobre nostra, l'estima que ens trasllada. Crec que hem crescut de forma gran i estem a l'alçada de les millors aficions de Catalunya i segurament del territori, i res, molt contents per la part de l'estima que ens dona la gent d'arreu, dolgut perquè volíem seguir vivint aquesta història, perquè no volíem que acabés, perquè volíem un últim partit a l'estadi de gala, però bé, el creixement no només és esportiu, sinó que també és amb la gent, amb la intensitat amb què la gent de Reus avui s'ha fet aquest projecte seu, i l'equip ja forma part de la seva vida i ens anima i està molt a prop nostre. Per tant, molt feliços per aquesta part també i orgullosos.
1: I el play-off d'ascens a segona federació masculina, partits d'anada de la primera eliminatòria, els hem viscut els dos a la plataforma, a la xarxa Més i a les televisions locals, i ens ha deixat aquests marcadors.
5: L'Hospitalet 0, Badalona 2, Vilanova i la Geltrú 0, Cornellà 1.
1: Doncs doble victòria visitant, en aquest cas el Badalona per 0-2 davant de l'Hospi, en un partit que ha tingut de tot. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
7: Bona tarda. El Badalona ha fet un pas de gegant contra l'Hospitalet en el partit d'anada de la primera eliminatòria d'ascens a segona federació. Els escapulats s'han imposat per 0-2. Aquest, evidentment, és un marcador molt bo de cara a la tornada que jugarà a Badalona el pròxim diumenge. La primera part ha estat controlada íntegrament per part del conjunt de Miquel Azparren. Toni Larrosa ha transformat un penal comès sobre Juaco, convertint el 0-1, un marcador amb el qual s'ha arribat al descans. A la represa, els escapulats han continuat dominant la situació, però, curiosament, quan el conjunt local s'ha quedat en 10 jugadors per expulsió per doble groga del migcampista Guza, ha estat quan el partit ha canviat. L'Hospi, amb molta rauxa, ha generat 3 grans ocasions per empatar el partit, però entre el porter Azón, el travesser i la manca de punteria han impedit el gol local. L'àrbitre, manca de 5 minuts per la finalització, ha decretat el protocol de suspensió de 5 minuts per llançament d'objectes des de la graderia. Aquesta aturada ha beneficiat el Badalona, que en el temps afegit ha marcat un segon gol, obra de Marco Martínez, que deixa l'eliminatòria molt ben encarrilada. Al final del partit, el tècnic Miquel Azparren ho ha valorat així.
8: La expulsión no nos ha sentado bien, mira por dónde, pero bueno, emocionalmente a veces el equipo contrario da ese paso adelante, pero sí que nos ha acercado a si aguantábamos lo que teníamos que aguantar y por qué no un punto de a veces de falta de acierto del rival que necesitas, pues también nos iba a hacer poder tener esa opción de nosotros queríamos ir a por el segundo. Yo lo que sí que creo que más que una primera parte, casi hasta la expulsión 60-70, como en el primer partido de Liga, creo que hemos sido muy superiores.
7: La tornada tindrà lloc el pròxim diumenge a l'estadi municipal. L'Hospitalet hauria de guanyar per 3 gols d'avantatge per superar l'eliminatòria.
1: Doncs de la banda del conjunt riberenc, en aquesta transmissió televisiva a les teles locals i a la plataforma La Xarxa Més, hem escoltat a un dels seus jugadors, Ramon Marimon.
9: Bueno, el penal no el veig, potser que sigui clar, però bueno, hi ha moltes decisions que no les acabo d'entendre. Protestem una, ens ensenyen groga, protesten ell, no passa res. Una falta que no és, és la segona groga, per la qual expulsió. Quan estem millor, li ve de gust parar el partit. Està bé, condemnem, lògicament, no? Que li llancin un matxero al línia. Però no crec que sigui motiu de que ens foti cap al vestidor, sobretot perquè al moment del partit en què estàvem apretant, i què vols que et digui? Fotut, però ens queda la tornada. Sabem que un 2-0 és complicat, però tenim la confiança de que ho podem fer. N'hem tingut moltes aquest any que no ens han acabat de sortir, però és el nostre moment i encara queda la tornada.
1: Doncs queda la tornada en aquest Hospi 0, Badalona 2 i també en el Vilanova 0, Cornellà 1. Canal Blau, Xavi Fernández.
10: El Cornellà agafa avantatge en la primera eliminatòria de la fase de play-off d'ascens a segona federació. Els dignes i Sanabra han guanyat 0-1 al municipal dels alumnes obrers. Han derrotat un club de futbol Vilanova que ho ha intentat de totes les maneres possibles però que no ha pogut batre Isaac Vila. El Cornellà ha plantejat un partit molt defensiu amb dues línies gairebé al davant de la seva àrea i on intentaven no concedir res i la recepta li ha sortit a les mil meravelles perquè el club de futbol Vilanova ha tingut molt poquetes ocasions. A més, en un partit que semblava destinat al 0-0, en l'única vegada que el Cornellà ha creuat al mig del camp, una centrada de Marc Fernández ha picat en el cap de Samba i s'ha acabat enverinant fins a superar a Àlex Sanz. Per tant, el Cornellà fins i tot s'ha acabat enduent aquest 0-1 parcial, que plana el camí, un camí que s'haurà de resoldre la setmana vinent, el partit de tornada a Cornellà del Llobregat el diumenge a les 12, un Vilanova, com dèiem, desesperat per les pèrdues constants de temps d'un Cornellà que no proposava res, però que amb prou feines ha pogut intentar provar sort davant d'un Isaac Vila que no ha tingut problemes. Un xut de Joan Reventós que ha acabat fregant el pal i un parell d'aproximacions, però cap rematada clara ha estat l'únic bagatge d'un conjunt, el de Genís Sampietro, que haurà de seguir millorant, que era el millor local de tota la categoria i que aquest respecte li ha acabat costant aquesta versió avui més contemplativa d'un Cornellà que ara defensarà la renda.
1: Doncs a la transmissió televisiva també, a les teles locals i a la plataforma La Xarxa Més, escoltàvem el jugador local, el jugador del Vilanova, Albert Selma, i del costat del Cornellà, Marc Fernández.
11: Sí, bueno, és un play-off. La gent... En juguem... Tot el que estem jugant és molt gran, tota la temporada. I, bueno, el rival no ens deixa cometre cap ocasió, és normal. Mira, el seu gol és una acció tonta que mal refugi, mira, cap a dins, bueno. A la tornada, pues, a veure què podem fer, hem de remuntar, ho tenim molt clar, anirem per la victòria i res. Intentar no desesperar-nos i a fotre gols. Molto longo, no?
12: Jo crec que és l'equip que millor juga a la pilota i, bueno, sabíem la dificultat que tenia i, bueno, hem fet una mica un bloc més baix avui i la veritat que, bueno, el resultat aquí està i bé, content, molt content, però, bueno, ara queda la volta i això és molt difícil.
1: Tres quarts de nou de la nit, continuem a l'enjoc i és moment d'analitzar l'última jornada de la Lliga Elite. Per fi tenim ja els dos equips que han pujat, els quatre que faran el play-off i els quatre que baixen. Els marcadors, últims marcadors de la jornada de Lliga regular de Lliga Elite són aquests.
5: Sant Joan Atlètic Montcada 2, Prat 0. Atlètic Sant Just 0, Martinenc 0. Poble Mafumet 1, Ciutat Cooperativa 0. Sant Feliuenc 1, Sant Mauro 1. Horta 3, Vilafranca 2, Rubí 3, Sabadell B 0, Castelldefels 0, Júpiter 1, Manlleu 2, Valls 1.
1: Doncs amb aquests marcadors, el Sant Joan Montcada acaba campió, puja a tercera, també puja a tercera el segon, que és el Martinenc, 7 anys després torna a categoria estatal del futbol masculí, és el segon ascens consecutiu, per cert, per al conjunt del Guinardó. El play-off el faran d'una banda Poble de Mafumet contra Rubí i Prat contra Sant Mauro. El Castelldefels al final va perdre la plaça de play-off a l'últim partit. I a la zona baixa, l'Horta es va salvar miraculosament amb un gol al minut 92, de manera que baixen Ciutat Cooperativa, Júpiter, Vilafranca i Sant Feliuenc. Com dèiem, el Sant Joan Montcada acaba com a campió després d'una bona victòria davant del Prat per 2-0, que ens explicava així ahir el davanter i ahir golejador Òscar Muñoz.
13: Creo que hemos sido el equipo que más veces ha estado, más jornadas ha estado líder en todo el año. Poco a poco no lo hemos ido creyendo. Hemos tenido algunos baches. Hemos tenido la suerte de ponernos por delante. Eso nos daba la tranquilidad que también el empate nos valía. Y bueno, al final pues hemos podido meter segundo y liquidarlo. La chilena hacía tiempo que no hacía o que no enganchaba una también. Y bueno, al final lo importante era que entraran y bueno, han entrado bonitos, pero eso, la gente se lo merecía, el público se lo merecía, la directiva se lo merecía y yo con mi costilla medio rota y medio de todo, hoy era el día, he podido hacerlo con mis goles, cualquiera me valía y nada, súper contento y a ver qué pasa el año que viene.
1: Doncs festa grossa Sant Joan Montcada, a la Montcada i Reixac, per aquest ascens amb campionat a més del Sant Joan Montcada, i també festa al Guinardó, en aquest cas a Sant Just, perquè és on jugava el Martinenc, 0-0, un punt que ja li valia al conjunt dels Diables Vermells, del Guinardó, per aconseguir l'ascens, un ascens sentit per a jugadors de la casa, que porten molts anys a l'equip, tal i com deien a BTV, jugadors com Dani Suárez i Adrià Saro.
14: Un partit difícil, però bueno, el puntet el necessitava cap a dins i cap a tercera. Sí, a sobre jo, de petit, que venia al camp sempre a animar, i bueno, volia tornar a portar-lo on havia d'estar, i ho hem aconseguit. Sí. Escoleta, jo la porto ja com 19 anys, ja, quasi. No sé, és que orgull, molta felicitat, i ara, l'any que ve, a veure, a disfrutar-ho ja.
15: Eufòric perquè és un treball de moltes jornades, jo diria que inclús de més d'un any. Portem 3 anys ara amb el míster, amb aquest projecte, i bueno, complet això, jo que porto aquí 18 temporades des de nen, venint a veure els partits, crec que és una alegria que no es pot descriure. És molt difícil d'explicar, és molt difícil. Al final, tothom somia en arribar al futbol professional, no? Però jo des de ben petit he viscut aquest club, l'hem amat, i al final això és un somni, més que qualsevol altra cosa. De fet, des d'aquí m'agradaria reivindicar, no?, el nostre futbol base. Avui aquí som 8, 9, 10 jugadors que han estat al futbol base del club, i crec que això s'ha de reivindicar perquè al final és una de les claus també de l'èxit que ens ha portat avui. Hauria sigut la cirereta del pastís, però bueno, amb reptes tan complicats com el que hem aconseguit avui, no hi ha res que ho faci menys important. Per tant, donar l'enhorabona també al campió, però nosaltres ens ho prenem com si fos un campionat.
1: I qui no ha pogut pujar directe és la Pobla de Mafumet, va guanyar 1-0 a la Ciutat Cooperativa, de manera que el conjunt tarragoní haurà de jugar al play-off contra el Rubí. Això deia del costat local Xavi Vilagut.
16: Amb una gran acció brillant de cabeza s'ha arribat al gol, que ens ha donat, doncs bé, abans del descans, doncs, una mica de tranquil·litat, i el rival ja ha tingut que encarar el partit diferent a la segona part, arriscant molt, i bé, en aquestes hem tingut, crec que, dues o tres situacions molt i molt clares que no hem sabut fer. Crec que la segona part hem estat, bueno, no hem estat del tot bé, ens cremava molt la pilota, també pues, l'ambient, la situació, el que ens hi jugàvem tots ha fet també una mica que no siguéssim nosaltres en quant al nostre joc, però bé, al final crec que els jugadors han competit, han defensat bé la pilota aturada i aconseguim una victòria que crec que ens pot donar confiança a guanyar aquí a casa de cara al playoff i a seguir.
1: I qui farà play-off també, de fet jugarà contra la Pobla de Mafumet, és el Rubí. En aquest cas va guanyar el Sabadell B i va aconseguir aquesta última plaça de play-off que quedava pendent. En Blai Martí del costat del Rubí, marcava estany del Sabadell B, analitzaven així aquest partit.
17: Recordo el primer dia, el primer dijous que vaig portar el primer entrenament, l'Ivan i el Preston van dir és una missió difícil, però ens hem de salvar, vaig dir tranquil que farem play-off i aquí estem, farem play-off. I el Rubí potser l'ha sortit tot de cara, ha aprofitat els nostres errors no portats, els nostres regals, ha mantingut l'avantatge fins i tot ha aconseguit el tercer gol i el resultat és contundent. Avui no hem merescut treure res positiu d'aquí.
1: I doble decepció al Castelldefels Júpiter 0-1, perquè el Castelldefels es va quedar sense play-off i el Júpiter va descendir. Miguel Motoso, tècnic del Castelldefels, Juanjo García, el del Júpiter.
18: No, el treball a l'equip no li puc dir res, al final els nois s'ho han deixat tot, crec que al final dels últims minuts hi havia jugadors amb un cansanci important degut a l'esforç que havien fet. Al final és futbol i el futbol et posa cadascú al seu lloc i jo crec que el partit sí que s'ha merescut guanyar, però sí que és cert que l'equip doncs no ha acabat de fer un final de temporada correcte com per entrar amb una mica més de solvència al playoff.
19: Hem de fer que nosaltres i la gent del Júpiter se'n vagi al llit amb la consciència tranquil·la de que hem donat el màxim per rendre el partit, i al final no ha pogut ser doncs almenys acomiadar la temporada amb una victòria. Però bueno, això és el futbol. O sigui, igual que ens ha condemnat durant la temporada molts partits que hem tingut en ocasions molt clars, sobretot els darrers 5 partits que hem sigut superiors al rival amb la qüestió d'accions i no ho ha aconseguit. Avui és el dia que potser amb aquesta segona part, com tu ben dius, teníem més opcions, però aquest esport és el que té.
1: I el Manlleu es va salvar guanyant el Valls en l'últim partit. Joel Puntí ho celebrava així.
20: Sí, havíem de posar emoció fins al final, però amb aquesta afició i amb aquesta grada era impossible que l'equip no salvés. Portàvem tota la setmana que sabíem la importància d'aquest partit. El Manlleu és un equip que ha d'estar a Lliga Elit i ho sabíem, i sabíem que no se'ns escaparia. Sí, no, hagués tingut malsons tot l'estiu, sinó, o sigui que molt orgullós d'haver format part d'aquest equip, de que ens ajudessin com ens han ajudat, i molt content de ser un manlleuenc.
1: 8:52, vinga, parlarem ara de futbol sala, que ens queden pocs minutets. Primera masculina, última jornada, amb aquests marcadors.
21: Oparrulo Ferrol 6, Barça 6, Indústria Santa Coloma 4, Jaén 4.
1: Doncs el Barça, que jugarà davant del Valdepeñas als quarts de final del play-off, primer partit el 29 de maig al Palau Blaugrana, després d'aquest empat i el títol de campió de Lliga regular, tot plegat ho valorava el tècnic Javi Rodríguez.
22: La Lliga regular, perdón, creo que ha sido de sobresaliente, hacía años que el Barça no ganaba la Lliga regular. Creo que hemos hecho una Lliga regular, como te digo, increíble. Y en el partido de hoy, que es lo que nos interesa más, que porque eso yo creo que ya hemos hablado, bueno, te puedo decir que estoy muy contento con la aportación de los chicos del filial. Hoy por circunstancias hemos venido con cinco jugadores del filial, más Lucas Granda, que está a caballo entre primer equipo y filial. Bueno, hoy era un cómputo general todo bonito, emocionante, que tenía que terminar con un partido por lo menos con goles, y que no fuera soso y aburrido.
1: I el Indústria Santa Coloma, que es queda sense el premi del play-off amb un gol als últims instants, que el va condemnar a últim partit per al tècnic Xavi Closas.
23: Creo que hemos hecho un temporadón y nos han faltado 2 segundos. A 2 segundos del partido teníamos el play-off y al final pues no ha podido ser, pero debemos estar orgullosos de lo que hemos conseguido, de cómo lo hemos conseguido y de una vez, sobre todo hoy, la primera parte, que ha sido una primera parte buenísima, aparte jugando de tú a tú a Jaén, jugando con el manejo del balón y teniendo oportunidades claras. La segunda, evidentemente, nos ha costado muchísimo porque ellos achichaban mucho en situaciones de uno contra uno con el pívot, pero bueno, la pena porque hemos tenido ahí hace 7 segundos hemos tenido creo que era el 3-5, ahí hubiésemos matado el partido, pero bueno, orgullosos, felicitar a la afición, ha sido un 10.
1: I a la primera femenina, 28a jornada amb aquests marcadors.
21: Penyesplugues 2, Alcantarilla 1, Les Corts Ubae 1, Ourense 3.
1: Doncs amb aquests marcadors el Penyesplugues manté les opcions de poder ser, en aquest cas, de salvar-se.

0: Ha baixat molt el ritme i no ha estat el mateix que a la primera. En tot cas, un resultat que, si tot acaba com està ara mateix, deixa el Girona depenent d'ell mateix a l'última jornada a Montilivi, però això sí, obligat a guanyar a l'Elx per seguir un any més a primera divisió.
1: Sí, perquè ara l'Elx està guanyant el seu partit, està 2 punts per sobre i, per tant, el Girona ha de guanyar sí o sí a Montilivi per salvar-se, perquè ara mateix ha caigut a la zona de descens. Gràcies, Pau, fins ara.
0: Fins ara.
1: Doncs a tot això, l'Espanyol, a punt d'acabar el seu partit, continua guanyant 1-2, per tant, a punt d'aconseguir la permanència matemàtica al conjunt blanc i blau. A tot això, en aquesta zona baixa, el Llevant està guanyant 2-0 al Mallorca, per tant, doncs com dèiem, el Girona és l'equip ara mateix que marcaria les posicions de descens amb 40 punts, 2 menys que l'Elx, per tant, ha de guanyar sí o sí. I acaba el partit de l'Espanyol al camp de l'Osasuna. L'Espanyol està salvat, ha guanyat 1-2 amb els gols de Romero i de Quique García, i per tant l'Espanyol ara mateix 11 amb 45 punts, 5 punts per sobre del Girona. Queda un partit, per tant, el conjunt blanc i blau continuarà una temporada més a la primera divisió. El Girona s'ho haurà de jugar tot a casa, a Montilivi, davant de l'Elx, amb l'únic resultat que li valdrà, que és la victòria. Si empata, evidentment, també en aquest cas descendria. Vinga, notícies de les 9, 9 i 3, més esports aquí a l'Enjoc.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Nutrició amb Laura Crosas.
4: Probiòtics i prebiòtics. Certes paraules o conceptes que apareixen de forma quotidiana, etiquetes d'aliments, articles, programes o xarxes socials, no sempre són compreses al 100% pel públic. Bífidus, microbiota intestinal, probiòtic o prebiòtic, fermentat, no pasteuritzat, entre d'altres en són alguns exemples. Per aquest motiu, cal entendre per què és important mantenir una microbiota intestinal saludable, qui la forma i com es pot modular a través de l'alimentació. La microbiota intestinal és un ecosistema on conviuen diferents microorganismes, principalment bactèries, que juguen un paper important en diferents processos dels sistemes digestiu i immunitari. Es concentren sobretot al còlon, però també es troben al llarg de tot el tracte digestiu i a diferents òrgans. Té molta capacitat d'adaptació i es caracteritza per una gran diversitat de ceps. De fet, tot i no saber quin és el perfil ideal de microbiota, es poden identificar diferents tipus que influeixen positivament a l'estat de la salut. Quan hi ha un desequilibri amb la composició i funció de la microbiota, conegut amb el nom de disbiosis, provoca certs símptomes que creen malestar a la persona i apareixen patologies o problemes de salut. Per assegurar que es manté en bon estat de salut, dependrà directament de l'alimentació que segueixi. Doncs aquests microorganismes es nodreixen dels components que el cos no pot digerir o absorbir per si mateix. Per tant, aquesta haurà de ser rica en aliments probiòtics i prebiòtics. Els prebiòtics són aquests compostos que l'organisme no pot digerir, però que en canvi són aprofitats per la microbiota intestinal. Per exemple, la fibra fermentable, el midó resistent que es produeix quan s'escalfen productes midonats i posteriorment es refreden, com l'arròs, el llegum o les patates cuites. També els vegetals rics en fructans, com all, ceba, porro, pèsols, carxofes o espàrrecs. Alguns cereals rics en beta-glucans, com el sègol, el blat, la civada o l'or, i els bolets, els mucílags presents a les llavors de lli o chia, o bé les pectines de la fruita com el kiwi, el plàtan, la poma, la pera o la taronja. Els probiòtics, en canvi, són microorganismes vius que, administrats en quantitats suficients, són beneficiosos per a la salut. És a dir, són reforços externs de la microbiota. Els aliments fermentats en són l'exemple. Els lactis com el formatge, el iogurt o el kèfir, algunes begudes com el kombucha, ferments de soja com la pasta miso o el tempeh, o alguns vegetals com el xucrut o el kimchi, o també els cogombrets i les olives. Si vols assegurar un bon estat de salut de la teva microbiota intestinal, promou la teva dieta habitual aliments pro i prebiòtics i evita aquells que disminueixen la seva diversitat i funció, com els fregits o els aliments ultraprocessats.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. A Tarragona s'ha presentat aquesta tarda la 30a edició del concurs de castells i la temporada castellera audiovisual d'aquest 2026. Enguany

0: A més, el certamen arriba marcat pel 150è aniversari del naixement de Pau Casals, impulsor i president del jurat del primer concurs de Castell l'any 1932. Núria de José, consellera delegada de la xarxa audiovisual local, ha destacat durant l'acte la intenció de sumar esforços.
1: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra. I volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
0: Des de la coordinadora de colles castelleres han defensat que fer visibles els castells és garantir-ne el futur. La temporada regular arrencarà el 24 de juny per Sant Joan a Valls i inclourà una vintena de retransmissions produïdes per la xarxa TAC12 i Penedès Televisió, que es podran seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. També s'hi afegiran una vintena més de retransmissions d'àmbit territorial. Avui s'ha donat per acabada la 71a edició de Girona Temps de Flors. Per això, un cop finalitzats aquests 9 dies de celebració, toca fer balanç sobre com ha anat. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
2: Punt i final a l'edició de 2026 de Girona Temps de Flors, una edició que, si bé serà patit en certs moments pel mal temps, les xifres demostren que any rere any aconsegueix atraure a més visitants, aquest cop amb una gran millora en l'impacte en xarxes socials i entre la gent jove. Així ho ha explicat Gemma Geis Carreras, vicealcaldessa i regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Girona.
3: La veritat és que els missatges que hem rebut de moltíssima i moltíssima gent és que ha estat un any de molta creativitat, un any de molta exclusivitat, també un any de molta presència a les xarxes socials. Per tant, aquesta és una mica el sentit de molta i molta gent, doncs, que ens ha fet arribar. A nivell més estadístic, doncs, a data d'avui han visitat a Temps de Flors els accessos a les instal·lacions unes 395.000 persones. Això representa un 10% més que l'any passat. I aquestes dades són les d'ahir, perquè no podem encara tenir les dades d'avui. Per tant, estem per sobre dels 400.000 persones que hauran visitat Temps de Flors.
2: Així doncs, des d'avui comença ja el compte enrere per l'edició de 2027, on l'objectiu, asseguren, serà fer Temps de Flors encara més accessible per a tothom, mantenint sempre la proximitat.
0: I en esports, en futbol, l'Espanyol ha guanyat el camp d'Osasuna i segella la permanència a primera divisió, mentre que el Girona ha perdut el camp de l'Atlético de Madrid i està en zona de descens sense dependre d'ell mateix en la darrera jornada. El Barça tancarà a partir d'un quart de deu aquesta jornada. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
5: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'Esport Català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat del bàsquet, del waterpolo, de l'hoquei patins, de molts esports, com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Avui és diumenge, són les 9 i això és l'Enjoc.

0: Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
1: Molt bé, Ignasi, bona nit.
0: Vinga, notícia d'última hora. L'Espanyol se salva, el Girona dependrà de si mateix.
1: Els blanquiblaus han guanyat l'Osasuna per 1-2 amb gols de Romero i Quique García i certifiquen la salvació matemàtica. El Girona, per la seva part, ha perdut 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid i només li valdrà guanyar l'Elche a Montilivi a l'última jornada pel Sant Barça i també en el duel directe per evitar el descens. El Barça rep el Betis a 9:15 en el partit de comiat de Lewandowski al Camp Nou i buscant també el ple de victòries com a local a la Lliga.
0: Pel que fa al bàsquet, la penya salta a Madrid i el Lleida se salva.
1: Els badalonins han derrotat el Real Madrid per 81-89 i es classifiquen virtualment per als play-offs pel títol amb un gran Ricky Rubio que ha fet 27 de valoració. El Barça, per la seva part, juga aquesta hora a Tenerife i el Lleida ha aconseguit la salvació amb un triomf per 75-72 sobre el Gran Canària gràcies a un triple de Bateman a 6 segons del final. El Baxi Manresa va derrotar el Saragossa per 101-83 i el Girona va caure a la pista del Breogán per 95-76.
0: D'altra banda, l'ascens a hoquei Lliga Masculina en suspens.
1: El Manlleu va aconseguir dissabte el títol i l'ascens en el grup nord de l'hoquei Lliga Plata gràcies al triomf per 3-5 a la pista del Holaceta i a la derrota del Lloret per 4-7 sobre el Mataró. El president del club salvatà, Joshua Pérez, confirma que impugnaran aquesta derrota per l'alineació indeguda del porter mataroní Sergi Graner. En espera de com es resolgui, Lloret i Vilafranca jugarien als play-off per a un altre bitllet de l'hoquei Lliga Masculina.
0: I el Barça s'enfrontarà al Valdepeñas al play-off pel títol de Lliga de Futbol Sala.
1: Els blaugranes, campions de la Lliga regular, s'enfrontaran als manxecs en els quarts de final del play-off al millor de 3 partits. El primer serà divendres 29 al Palau Blaugrana. Indústria Santa Coloma, per la seva part, s'acomiada de la temporada amb un empat a 4 amb el Jaén, que els deixa fora del play-off. Un partit que va suposar el comiat del tècnic Xavi Closas, jugadors claus com Pubill, Pucci o Leandriño, o també Vicenç García, president durant 51 anys.

0: Espero.
1: Vinga, són les 9 i 6 minuts. Anem a parlar de bàsquet, i en aquest cas de la Lliga ACB, on a aquesta hora, per cert, el Barça continua jugant el seu partit a Tenerife.
2: I el partit de Tenerife, que li van bé les coses al Barça, eh? Laguna Tenerife 53, Barça 66, quan queden 4 minuts per acabar el tercer quart.
1: Doncs de moment guanyen el Barça en un diumenge que ha anat força bé. De fet, una jornada que ha anat força bé, només una derrota dels equips catalans fins ara.
2: Real Madrid 81, Joventut 89, Lleida 75, Gran Canària 72, Manresa 101, Saragossa 83, Breogán 95, Girona 76.
1: Doncs la penya ha saltat Madrid, ha guanyat amb un gran Ricky Rubio i doncs ha aconseguit 6 anys després en Lliga Regular, feia 3 anys, això sí que també ho havia fet a semifinals de la Lliga ACB, però feia 6 anys en Lliga Regular que no guanyava la penya a la pista del Real Madrid, a la pista del líder, Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
3: Bona tarda. El Joventut ha guanyat el camp del Madrid 81-89, aprofitant que el conjunt blanc està pensant totalment en les semifinals de l'Eurolliga que jugarà divendres contra el València a Atenes. El conjunt verd-negre no ha fet una bona primera part, on els blancs han anat per davant, han arribat a guanyar 10, però després, gràcies a Ricky Rubio, que ha estat espectacular amb 21 punts i 27 de valoració, amb Michael Rusic multiplicant-se en el joc interior, i sobretot un Cameron Hunt, el tram final decisiu amb 9 punts, ha acabat d'enduent-se la victòria. Ante Tomic subratllava la importància del partit, tot i que ell no havia jugat perquè està lesionat.
4: Impresionante, muy bien. Hemos jugado muy bien. Concentrados durante todo el partido, aunque a media parte no hemos creído suficiente, pero durante segunda parte hemos crecido en el juego, en mentalidad también, y al final una victòria superimportant.
3: Precisament, de Tomic ha parlat Dani Miret al final del partit, perquè, com que no podrà jugar en tota la temporada, assegura el tècnic verdinegre que el club està buscant un fitxatge temporal.
5: Estem buscant, i penso que, com sempre fem, algun jugador que ens pugui realment ajudar. Vull dir, s'ha d'adaptar ràpid, ha de quadrar en posició i ha de venir aquí, doncs, enteneu-me, amb ganes d'aprofitar una oportunitat per fer que la penya guanyi.
3: El pròxim partit del Joventut, pràcticament amb el play-off ja a la butxaca, serà dimecres a la pista del Tenerife, un rival directe. Un partit que es va ajornar el cap de setmana passat perquè els canaris jugaven la Final Four de la FIBA Champions League.
1: Doncs, a banda d'aquesta victòria de la penya a la pista del Real Madrid, l'altra gran notícia del diumenge, la salvació del Lleida. 75-72 ha guanyat el Gran Canària, un partit que havia començat molt bé, que ha arribat a guanyar de més de 20 punts. El Gran Canària ho ha capgirat i al final, en un final molt, molt igualat, estava el partit 72-72, última possessió per la Lleida, i Bateman, qui si no, s'ha cascat un triple per guanyar 75-72 i donar-li la victòria i la salvació matemàtica a Lleida. Per tant, l'any vinent novament tindrem 5 equips catalans a la Lliga ACB. Una molt bona notícia que analitzava així després en roda de premsa el tècnic del Lleida, Gerard Encuentra.
6: Una victòria que ens permet estar un any més a l'ACB, ho hem tornat a fer, no? I hem d'estar super, super contents per a poder disfrutar un any més de la Lliga ACB aquí. El partit, jo crec que la primera part, hem fet una primera part a nivell defensiu molt, molt bona, molt, molt bona, i després en la segona part, jo crec que els primers minuts pues, no han estat dolents, però sí que és cert que ells en un escenari on no tenien res a perdre han pujat una miqueta el nivell defensiu, han tirat de qualitat individual, no? Perquè en tenen moltíssima, no? Jo només veia els canvis que feien i són jugadors de primeríssim nivell i bueno, han començat a remuntar-nos, ens ha entrat una mica el pànic perquè teníem una diferència que hem vist que ens l'anaven reduint fins a ficar-se ells per davant, però bueno, l'equip ha sigut capaç d'afrontar el cop que estàvem tenint per acabar sumant una victòria importantíssima i bueno, l'hem sumat.
1: Doncs felicitats també al Lleida per aquesta salvació, per aquesta permanència. Ja l'havia aconseguit prèviament el Manresa, que ahir va aprofitar per guanyar, i amb espectacle davant del Saragossa. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
7: Els de Diego Campo van signar un partit rodó i molt coral on fins a 7 jugadors van superar els 10 crèdits de valoració. Una dada que demostra el gran joc col·lectiu dels manresans. Els baixencs van agafar el timó del maig des del salt inicial, tot i que el Saragossa mantenia el pols en els primers minuts, arribant a la mitja part amb un ajustat 46-41. A la represa va arribar el moment clau de l'enfrontament, una sortida fulgurant dels vermells va disparar l'avantatge fins als 20 punts amb el 66-46, tot i que els aragonesos van respondre amb un parcial de 0-12, els homes d'Ocampo no es van posar nerviosos i van tancar el tercer període amb un còmode 71-58. En l'últim quart, la solidesa local i l'efectivitat de Reyes amb 17 punts i Obasohan amb 15 van acabar de segellar el triomf. Diego Campo, entrenador del Baxi Manresa, explicava les claus de la victòria.
0: És més fàcil si tens a tots. I avui és dels primers dies que tenim a tots. La veritat és difícil perquè ara de repente els jugadors juguen més minuts, entonces esa educació s'ha perdut una miqueta, però crec que hem entès molt bé que la clau és jugar menys minuts i molta qualitat.
7: Ara els manresans són onzens a la Lliga ACB i la propera cita dels bagencs serà dissabte a les 8 del vespre a la complicada pista del Dreamland Gran Canària.
1: I l'única derrota de la jornada d'equips catalans, la del Girona, a la pista del Breogán, un duel directe per plaça europea. Moncho Fernández, tècnic gironí.
8: Y yo creo que entramos muy bien en el partido, con muy buen trabajo en el aspecto defensivo, y creo que el desacierto nos ha pasado una factura psicológica enorme, porque empezamos atacando muy bien, la verdad, haciendo buenos tiros, buenos lanzamientos, acciones cómodas, y no éramos capaces de meter. Sin embargo, la defensa nos permitía seguir ahí, ¿no? Me parece que es 14-9 o 16-9 del primer cuarto lo muestra. Pero creo que ese desacierto nos, como decía, creo que aparte de los méritos defensivos del Breogán, que ha habido muchos, nos ha pasado factura en ese aspecto, y el segundo cuarto, sobre todo los últimos minutos, bueno, pues encajamos varias acciones, yo creo que de mucho mérito del equipo local, y nos llevó a una distancia importante. La segunda parte creo que lo hemos intentado, hemos remado, hemos peleado, pero la verdad que la distancia era importante y no fuimos capaces de volver. Sí.

0: Vinga, més bàsquet a la fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge. Anada de la segona eliminatòria, derrota del GEC.
1: Lleó 83, GEC 67.
0: Doncs haurà de remuntar 16 punts en el partit de tornada. Complicat, doncs aquesta complicada l'eliminatòria per al conjunt gironí. I a la tercera FEP, eliminatòria prèvia a la fase final a partit únic. Ahir es van jugar un parell de partits que a més vam poder veure a través de la xarxa Més i a les televisions locals també.
1: Vic 75, Mollet 78. Molleros a 82, Navas 67.
0: Doncs el Mollet es va imposar a Vic. Ràdio Vic, Pep Portet.
2: Bona tarda. El DM Grup Mollet va superar ahir per un ajustat 75 a 78 al Club Bàsquet Vic Universitat de Vic en un maig igualadíssim i que es va decidir al final pel major encert dels vallesans. El maig va començar amb un Mollet més efectiu que es va posar 0-6 de sortida per tancar el primer quart 17-21 per davant. El Vic va recuperar però no es va poder posar mai per davant i el quart va acabar amb empat per un 37-41 pel Mollet al descans. El tercer període, amb més errades i tensió, va caure pels locals que van arribar amb un 55-55 a falta de 10 minuts i amb tot per decidir. Una mostra de la igualtat constant és que la màxima diferència pels locals en tot el partit va ser de només 3 punts, mentre que pels vallesans va ser de 7. En el darrer període es va mantenir la igualtat, amb el Vic fallant 3 tirs lliures consecutius quan portava un 67-64 a favor, amb 5 minuts per jugar-se. A un minut pel final i 70-73, el Vic va tenir possessió per empatar, però no va encertar i el Mollet es va posar 71-77. L'empenta final dels locals només va servir per ajustar el marcador fins al 75-78 final. Josep Maria Marçà, entrenador del Mollet.
3: Bueno, jo crec que és un bon partit a detall, que al final s'ha de... Bueno, jo crec que la nostra veterania a vegades és un hàndicap, però nosaltres, amb poca renda, si sabíem que si arribàvem vius al final era quan teníem opcions, i és el que hem fet, no? El Vic és un equipàs, però nosaltres, menys el dia de la Lliga Catalana, estàs els 3 dies sense portar el partit on volíem nosaltres. Però, bueno, quan guanyes de 3, pot guanyar qualsevol. I ara, doncs, el premi, anirem a fases, i, com sempre he dit en aquestes eliminatòries, som l'equip perillós, 3 dies seguits no crec que podem, el format no ens ajuda, però, bueno, si algun equip ho pot fer, és aquest.
2: L'altra cara de la moneda era Joan Ereza, el tècnic local, emocionat i amb llàgrimes als ulls com la majoria de jugadors, comentava el fatídic desenllaç i confirmava que no continuarà a la banqueta la temporada vinent per decisió pròpia.
4: Bueno, ens han faltat encert, no? Al final hem tirat triples molt sols que acostumem a ficar, a tirar dos, i no hem tingut l'encert. Hem lluitat, hem jugat les nostres cartes, hem comès errors, però normal, teníem davant un bon equip, que ha fet molt bon partit, i als moments finals ha estat més encertat, no? Res, al final és un d'aquests partits de tots els dos volem guanyar, no? I és de creu creu i s'han guanyat. Hem tingut aquest encert, un parell de triples al final, nosaltres no. Jo és la meva despedeixo del Vic i així ho tinc ahir. Ja ho comunicarem, però bé, realment tinc molta gratitud al club, a la gent, he estat com a casa i això és l'hòstia.
2: A l'Ila Jai, amb 15 punts i 5 rebots, va ser el més valorat del maig, ben acompanyat per David Vidal, que jugava el seu darrer partit, autor de 17 punts i 9 rebots. Pel Mollet, més curat, Marzo, Belver, Pagès i Rodríguez van anotar 13 punts. Ara els molletencs disputaran d'aquí a 2 setmanes la fase d'ascens a segona federació, on, com diu el seu tècnic, el format de 3 partits gairebé seguits no els afavoreix.
0: Doncs el Mollet que passa, i passa també el Mollerussa, que va guanyar amb molta diferència al Navàs i, per tant, continua endavant. Havia estat campió, recordem, i va perdre l'eliminatòria de campions. Després del partit, escoltàvem del costat del Mollerussa, Martí Duc.
5: És un premi enorme, que és el que busquem, el que portem buscant tota la temporada, des del primer dia que vam començar a treballar. És veritat que és el primer any del club a la categoria, però clar, quan veiem que estem en bones posicions ho volem allargar i, bueno, ara volíem arribar aquí amb opcions reals al final. Sí que preferíem guanyar la setmana passada, no? però sabíem que també teníem aquesta segona bala a la recàmera i l'havíem d'aprofitar, per tant, molt contents. Home, ja que hem arribat aquí intentarem pujar, no? Ja que hi som. Sí que és veritat que és complicat, perquè jugarem contra 3 equips més que seran d'un gran nivell. I, bueno, hem d'anar, pues, bueno, jo et diria sense por, ja no tenim res a perdre, és anar a disfrutar del nostre bàsquet, fer el nostre bàsquet, jugar amb els que siguem molts o siguem pocs, i a donar-ho tot.
0: I del costat del Navàs, aquesta era la lectura que feia Marc Bataller.
6: Bueno, nosaltres sabíem que era un partit difícil, fora de casa, que comptant amb el sisè jugador, però, bueno, crec que hagut un moment del partit que ens han dominat el rebot i ens han tallat el nostre ritme de joc. I bueno, aquí s'ha decidit una mica el partit. Al principi de temporada hi havia gent que parlava de nosaltres, sobre el tema de l'equip, eren pocs jugadors molt, molt nous, un equip nou, i la veritat que no tinc res més a dir de que estic orgullós d'aquest equip i que tard o d'hora se'ns donarà.
0: Vinga, són les 9 i 19 minuts. Vinga, que l'actualitat mana i hem d'anar primer a la sala de premsa del Sadar, on Manolo González analitza ja la victòria per 1-2 que dona la salvació a l'Espanyol.
7: Molt, molt content, perquè a part la segona volta ha sigut molt, molt dura per a tots, pel vestidor. És el que deia ara Movistar, ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui a lo millor no has de guanyar, has d'empatar per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit, però és que hem tingut molts partits per guanyar-los si no els hem guanyat. Llavors, al final la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
8: I s'ha vist això, no? Que al final hem passat 18 jornades analitzant què ens passava, esto, lo otro, ens han passat moltes coses, però que al final, doncs, quan ens hem tret aquesta cosa mental de pensar que no sabíem guanyar, que ens havíem oblidat, i ho havíem fet molt bé la primera volta, però ens havíem oblidat del camí, i ara doncs s'ha demostrat que l'equip ha tornat a fer-ho.
7: Sí, perquè al final ens oblidem a vegades que els jugadors o els que estem aquí són persones, que patim molt, que la gent es pensa que vas allà, vas a casa, que ja està, que la teva vida és aquesta, que et dona igual, i que va al contrari. Nosaltres, jo he dit sempre, al vestidor, des que estic jo aquí, jo no puc dir res dolent. Al contrari, són jugadors que s'han deixat la pell, millors o pitjors, igual que jo, eh? Els podem agradar uns més, altres menys, però s'han deixat la pell per l'Espanyol i per que estigués a primera.
0: Doncs Manolo González, ben feliç i ben cofoi per aquesta victòria 1-2 al camp de l'Osasuna, que fa que l'Espanyol ja estigui salvat matemàticament. No està salvat, i de fet no depèn de si mateix el Girona. Mare meva com està la zona baixa, eh? Sevilla i Alavés 43 punts, Osasuna i Elx 42, i amb 40, Llevant, Mallorca i Girona. El Mallorca i el Girona ara mateix en zona de descens. El Girona, recordem, rebrà l'Elx a Montilivi. Si guanya, superaria l'Elx, però hauria de mirar què fan Llevant i Mallorca. Mallorca juga a casa amb l'Oviedo, ja descendit, per tant, a priori sembla un partit fàcil pel Mallorca, i el Llevant jugarà al camp del Betis, un camp força complicat. Per tant, el Girona, amb una victòria, si aconsegueix guanyar l'Elx, podria arribar a salvar-se, però no depèn de si mateix. Anem a veure què diu Mitchell, el Metropolitano, després de la derrota 1-0 al camp de l'Atlético de Madrid.
9: És la nostra responsabilitat mirar cap endavant i ser capaços de, depenent de nosaltres mateixos, de guanyar l'últim partit. El que vol estar amb nosaltres, perquè necessitem a tothom, perfecte. És últim partit, a casa, amb la nostra gent, depenent de nosaltres mateixos, una final. Girona ha tingut molts moments d'aquest tipus, i un mes. Final per fer història i continuar a primera divisió.
10: Xavi.
11: Hola, Michel. Amb la jornada com ha quedat dissabte vinent, si no canvien, tu vas dir l'altre dia que era el partit més important de la història del club. Suposo que ara pensem que és aquest dissabte. I què esperes dels teus jugadors i també de la gent de Montilivi? Què n'esperes aquest dissabte?
9: El que hem fet fins ara. Donar tot per un objectiu que és molt difícil per molts equips, ho hem vist, i la classificació ha fet que estiguin en aquesta posició ara mateix, però depenent de tu mateix és clau.
12: Dentro y fuera de la pista.
0: Doncs és Mitchell a la sala de premsa de la Metropolitano després d'aquesta derrota 1-0 davant l'Atlètic de Madrid, que fa que hagi de guanyar l'Elx l'última setmana i està ben pendent del que facin els rivals directes.
13: En joc amb Ignasi Trapero.
0: Vinga, 9 i 24 minuts. Anem a començar a parlar de waterpolo, que tenim molta teca. Champions femenina. Es van jugar els quarts de final de partits de tornada i ja tenim dos equips catalans classificats per a la final a 4 després d'aquests marcadors.
1: Roma 10, Mataró 12, Buliacmeni 14, Sant Andreu 15, Olympiacos 10, Sabadell 8.
0: Doncs el Sabadell queda fora, feia 4 anys seguits que jugava a la final a 4, s'ha quedat fora, però seguiran a Mataró i Sant Andreu en una final a 4 que jugarà del 10 al 12 de juny a Malta. El rival del Sant Andreu en semifinal serà el Ferencváros hongarès, on per cert juga la rubinenca Bea Ortiz, i el Mataró jugarà bitllet per la final contra l'Olympiacos grec. Per tant, hi hauria opció de que hi hagués una final catalana. El Sant Andreu, que defensarà el títol després d'una victòria molt patida als penals, però molt treballada a la piscina del Buliacmeni, que ens analitzava així ahir el seu tècnic Javi Aznar.
10: Al final el que importa en aquests partits és la classificació, però és una classificació especial. Crec que davant de les circumstàncies que hem tingut durant el partit, aquesta victòria crec que és molt important pels ànims, per l'autoestima, i crec que arribem a aquest tram de la temporada amb un plus d'il·lusió per tot el que ha costat arribar-hi. Per tant, molt content, molt orgullós. Crec que aquestes noies s'ho mereixen tot, sempre ho dic, i avui més que mai, perquè la veritat és que dels pitjors partits que hem tingut en contra, amb totes les circumstàncies. Per tant, molt content i molt orgullós, com deia, i tant de bo que aquest partit ens serveixi per treure coratge i anar a la feina al fora per totes.
0: Doncs el Sant Andreu jugarà contra el Ferencváros, el Mataró contra l'Olympiacos, després de guanyar per segona vegada a la Roma. Així analitzava la victòria Clara Cambrai.
14: Molt contentes, ara mateix molt contentes d'haver assolit aquesta classificació a la Final Four. Ha sigut un partit complicat, però ho esperàvem. Les dues primeres parts crec que ens ha costat una mica entrar en partit, però estàvem defensant molt bé, que és l'important, i és el que ens ha permès, doncs, a la tercera part trencar-lo. No sé quin ha sigut el parcial, me l'he de mirar, però jo no sé si 4 o 5 a 1. I això ens ha permès ja, doncs, a l'últim quart poder-nos relaxar, que no és bo, però que segurament és el que ha passat, perquè hem acabat amb 10 a 12, però contentíssimes d'assolir aquesta tercera Final Four en 4 anys, i anem a Malta per totes.
0: Doncs a per totes, el Mataró i el Sant Andreu en aquesta final a 4, com deien, que jugarà del 10 al 12 de juny a Malta. Vinga, ens aturarem 3 minutets. Encara parlarem de més waterpolo, perquè a l'Eurocup tindrem final catalana i moltes coses més aquí a l'Enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
3: Avui va d'entiti, el meu bròquil. Has pensat mai que el nostre cervell s'assembla molt a un bròquil? Observa, ple de ramificacions, amb aquella forma rissada, com un laberint verd de pensaments. Doncs un dia vaig decidir que si s'assemblava tant, el batejaria així. I des de llavors, quan parlo de la meva ment, no dic el meu cervell, dic el meu bròquil. Sí, sí, ho has sentit bé, el bròquil. Tot va començar el dia que vaig adonar-me que em complicava massa la vida, que li donava massa voltes a tot, que trobava mil excuses i a vegades dramatitzava qualsevol repte nou, coses de tenir la ment dispersa. I vaig pensar, ja n'hi ha prou, has de prendre consciència. Si aquest bròquil no calla, li posaré nom. I així ho vaig fer, el vaig batejar. Des de llavors, el meu cervell, o sigui el meu bròquil, es diu Titi. I des d'aquell moment tot va canviar. Perquè quan li poses nom a la teva ment, deixes de lluitar-hi. Ja no és jo contra mi mateixa, sinó jo parlant amb el Titi. I això, de veritat, que és molt més pràctic del que pot semblar ara que m'ho sents explicar. Ara, quan em proposo alguna cosa, com llevar-me a les 6 per fer esport, el Titi surt puntualíssim i em diu: Roser, amb lo bé que s'està al llit, de debò vols fer gimnàs tant d'hora? I jo prenc consciència i li dic: gràcies, Titi, però avui mano jo. I saps què? Funciona. No és cap fantasia. És una manera real i molt eficaç d'entrenar la creativitat i la voluntat. Quan li poses nom a la teva ment, la pots escoltar sense et capmani. És com fer una reunió amb el teu propi cervell, posant-li un toc d'humor. Perquè, al final, ja ho sabem, el cervell només vol protegir-te, vol que et quedis on és segur, on no cal gastar energia. Ell no vol gastar energia. Ell vol el conegut. Però tu saps que la vida passa just fora d'aquella zona còmoda. Així que avui et proposo això. Bateja el teu bròquil, posa-li nom i aprèn a negociar amb ell. Quan et trobis dubtant, pregunta't: soc jo o és el meu bròquil que no vol sortir de la comoditat?
0: La xarxa de comunicació local.
2: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
4: Dos quarts de 10 de la nit, som els de l'enjoc, darrera mitja hora del programa. Estàvem parlant de waterpolo europeu, havíem analitzat la Champions femenina amb aquesta final a 4 a Malta del 10 al 12 de juny, on tindrem el Sant Andreu, que defensa títol, i també el Mataró, ha caigut el Sabadell, i el bon moment de forma del waterpolo femení català doncs queda refrendat també perquè a l'Eurocup femenina tindrem final catalana després de la doble victòria a domicili ahir a les semifinals en els partits de tornada.
5: Trieste 13, Barceloneta 14, Manna 4, Catalunya 11.
4: Doncs doble victòria del Barceloneta i del Catalunya, que jugaran entre si la final, una final anada i tornada, que jugarà el 27 de maig i el 3 de juny, primer a la piscina de Sant Sebastià i després a la piscina Sant Jordi. Una doble final, una final catalana amb una doble victòria a domicili, la del Barceloneta, déu-n'hi-do, 13-14 a la piscina del Trieste. Va ser molt batallada, molt patida, però al final un gran triomf per al conjunt de Xus Martín, a qui volem saludar. 9:31 minuts. Xus, com estàs?
6: Hola, bona tarda.
4: Moltíssimes felicitats per aquesta victòria patida, però merescuda.
6: Sí, la veritat és que va ser un partit molt intens, molt dur, sabíem de la dificultat després del partit d'anada amb l'empat que portàvem, i bueno, es va estar patint fins al final, i al final tot, bueno, molt contents per la victòria i aquest passar a la final.
4: Ah, per als que no vam poder veure en directe el partit, en què es va fonamentar aquest triomf tan treballat, 13-14?
6: Bueno, la veritat és que vam començar a perdre el marcador, vam estar patint moltes expulsions en contra, i sí que és cert que bueno, vam mantindre el marcador ajustat gràcies al nostre atac. Vam estar molt encertades a les superioritats numèriques, i jo crec que això ens va donar la possibilitat d'estar amb igualtat en el marcador, encara que el número d'exclusions portàvem a mitja part 9 exclusions en contra per 3 a favor. I és veritat que la tercera part, doncs, bueno, van equilibrar una miqueta l'arbitratge, el tema d'exclusions, i ens va permetre agafar un avantatge en el marcador que vam aguantar fins al final.
4: Sí, aquest 11-14 que agafeu quan quedaven pocs minuts segurament va ser clau, tot i que elles al final no van llançar la tovallola en cap moment.
6: Sí, la veritat és que vam ficar 3 gols en 2 minuts i mig per jugar. Semblava que ja ho teníem fet, però elles van aconseguir 2 gols molt ràpids amb els següents atacs, i això va fer que ens fiquéssim un gol a sota. I bueno, amb l'última possessió d'elles vam poder defensar i recuperar la pilota amb 28 segons que quedava de possessió. Vaig demanar temps mort, l'objectiu era aguantar la pilota fins al final, i així va ser, i vam aconseguir la victòria.
4: Què significa pel Barceloneta aquesta primera final europea de la història? Hem insistit molt, no?, que era la primera participació, i que, per tant, a mesura que anàveu superant rondes, era en plan de dir, hòstia, compte que la Barceloneta està arribant molt lluny, però era la primera vegada.
6: Sí, per nosaltres la primera vegada que juguem a Europa, evidentment pel club és una cita històrica, i evidentment, doncs, bueno, quan vam arrencar la competició, doncs, teníem moltes ganes de jugar aquesta competició, d'intentar arribar el més lluny possible, i evidentment, doncs, bueno, hem anat passant rondes, superant obstacles molt, molt difícils, com els quarts de finals contra el Polars Vies holandès, i guanyant a fora de casa, en aquest cas també hem guanyat fora de casa, i bueno, l'equip ha crescut des de la principi de temporada fins ara, amb un equip jove, pues, va agafant experiència a poc a poc amb aquest tipus de partits, i ens ha donat, pues, aquest pas a la final, que pel club és històric.
4: Clar, suposo que des del moment en què vas agafar el femení, una mica l'objectiu era aquest, no?, fer créixer el femení com en el seu dia ho vas fer amb el masculí.
6: Sí, evidentment, jo quan agafo aquest projecte, doncs el club em demana, doncs, una miqueta fer créixer el que és la línia del femení, no només al primer equip, sinó en totes les categories inferiors. Comencem a treballar, la temporada, i estem amb aquest punt de treball, doncs, intentar fer a poc a poc passos endavant, i la veritat que és que estem molt contents, perquè ja dic, jugar en la segona temporada una competició internacional, jugar a la final, i que, a mica, pues, el projecte es vagi consolidant, pues, això diu que estem fent bé la feina, i bueno, la idea és seguir creixent i aspirar a més coses més altes.
4: I la gran final contra el Catalunya, us coneixeu perfectíssimament.
6: Sí, la veritat és que al final, pues, una final catalana, amb un rival que es coneixem molt bé, que a la Lliga hem empatat els dos partits, hem guanyat a la tanda de penals, però saps el qual significa, pues, bueno, que estarà una final molt igualadíssima, i que segurament, doncs, el playoff de la Lliga podem tornar-nos a trobar pel 5-6 lloc de la Lliga. O sigui, que és que ara tenim 2-3 setmanes que podem acabar jugant 4 partits amb ella. O sigui, que serà un final de temporada molt dur, amb un rival molt difícil, i bueno, esperem que surti bé i que podem treure i guanyar aquest primer títol pel club.
4: I els resultats parlen, eh? El waterpolo femení català està on fire, podem dir. O sigui, tenim el Sant Andreu i el Mataró a la final a 4 de la Champions. Llàstima el Sabadell, que aquest any no ha entrat. Vosaltres dos enfrontant-vos a la Eurocup. Es pot dir que el waterpolo català femení ara mateix està a l'elit d'Europa, no?
6: Sí, jo crec que ja tenim la millor lliga del món. Totes les jugadores a nivell internacional volen venir a jugar aquí a Espanya, i evidentment això anima, pues, a tots els clubs a fer una inversió, a millorar any tres anys, i evidentment, pues, que hagin dos equips de la Final Four de la Champions i dos finalistes de l'Europa Cup, pues, bueno, diu molt del nivell que hi ha a la nostra lliga.
4: Doncs 27 de maig i 3 de juny. En dimecres seran els partits d'anada i tornada. Primer a la piscina Sant Sebastià, després a la piscina Sant Jordi, d'aquest Catalunya-Barceloneta. Què esperes d'aquesta final?
6: Doncs, pues, bueno, espero que sent aquí a casa, a Barcelona, amb dos equips catalans, pues, s'ompli la piscina, que hagi un bon grandíssim ambient. I, evidentment, pues, serà una finalíssima, que són dos partits, que és anada i tornada, i sapiguem, pues, bueno, després de superar aquestes dues limitàries que hem tingut, patint molt i i pràcticament traient-les fora de casa els dos partits, doncs, bueno, esperem una eliminatòria molt igualada i que, bueno, esperem que surti bé com ha fet fins ara.
4: Doncs que es vegi un gran espectacle i, com s'acostuma a dir en aquest cas, que guanyi el millor, perquè en aquest cas, evidentment, amb dos equips catalans no ens decatarem per una o per l'altra. Xus, moltíssimes felicitats i a seguir fent créixer el waterpolo de casa nostra.
6: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
4: Doncs Xus Martín, ben content, el tècnic del Barceloneta, amb aquesta victòria 13-14 a la piscina del Trieste. Més senzill o còmode, podem dir, ho va tenir el Catalunya, que també venia amb un empat del partit d'anada. Semblava que tindria un partit complicat a Hongria, però va guanyar 4-11. Molt bona defensa del conjunt gracienc, que entrena Javi Belmonte, amb qui també parlàvem ahir en aquest programa.
7: Molt content, hem assolit l'objectiu, hem arribat a la final, sobre hem fet un partidarro, així que contentíssims tots. Teníem molt clar que havíem de millorar el nivell defensiu per poder guanyar aquí a Hongria i hem portat quasi gairebé la perfecció. Al final és una fita històrica, és una final europea pel club de 30 anys després de l'última que va ser masculina. I supercontents, la veritat, teníem intenció de guanyar, òbviament, però la diferència del marcador i amb la contundència amb la que hem guanyat, ja no pel resultat sinó amb el joc, pues, la veritat és que ens deixa molt contents i amb moltes ganes i forces de seguir.
4: Vinga, 9:38 i més waterpolo, perquè també s'han disputat competicions domèstiques a la divisió d'honor masculina. D'una banda, segons partits de les semifinals, el millor de 3, amb aquests marcadors.
5: Barcelona 4, Sabadell 7. Terrassa 11, Barceloneta 17.
4: Doncs Barcelona i Sabadell hauran de jugar un tercer partit aquest pròxim dimarts per veure qui és el finalista que acompanyarà el Barceloneta, que ja és a la final, després de la victòria ahir 11-17 a la piscina del Terrassa, guanyant la sèrie el conjunt mariner per 0-2. Després del partit, això deien els tècnics Sergi Mora, el del Terrassa, Fran Fernández, el del Barceloneta.
8: Sens dubte, avui el primer que faré és felicitar l'equip. Crec que han encarat una setmana de play-off amb el primer partit perdut amb un gran equip. Han encarat aquesta última setmana sabent que podria ser l'última. Crec que ha sigut de les millors setmanes que hem fet durant la temporada. I a més, el que els hi ha demanat, el que hem corregit del partit d'anada, crec que ens ha sortit bé. Ho hem pogut corregir i estic encantat y molt, molt content pel partit que han fet. És felicitar l'equip.
9: Hemos estado un poco mejor. Lo del pasado, el pasado partido fue un toque de atención. Sabíamos que no podíamos venir aquí relajados. Es verdad que también para los chicos es difícil porque tienen que jugar. Jugamos el pasado miércoles, llevamos del lunes fuera de casa. Es llegar, prácticamente no podemos entrenar, cambiar el chip, la fatiga, los viajes. No es fácil para ellos. Pero bueno, es nuestro trabajo, es la competición a este nivel, no nos podemos quejar. Tenemos que estar preparados para todo esto y para más si queremos ser realmente campeones de lo que queremos ser campeones. Y no me voy satisfecho del partido de hoy. Creo que hay jugadores que han dado un paso al frente, pero hay otros que siento que se me han quedado atrás.
4: I d'altra banda, divisió d'honor masculina, play-off per plaça europea. Ahir es van jugar a les semifinals els partits de tornada.
5: Mataró 19, Rubí 9. Sant Andreu 15, Echeide 12.
4: La final la jugaran Mataró i Sant Andreu. I el play-out de permanència, partits de tornada de semifinals. De fet, un partit que jugaven dos equips catalans.
5: Mediterrani 13, Catalunya 13.
4: I en aquest cas el Mediterrani ja al·ludeix al descens, també ho ha fet el Cavalla, i per tant el Catalunya s'haurà de jugar a l'última plaça de permanència davant del Ciudad de Ceuta. Vinga, 9:41, parlem d'hoquei patins, hoquei lliga masculina, quarts de final en el play-off pel títol. S'han jugat ja els primers partits en aquestes sèries, el millor de 3.
5: El partit que enfrontava Igualada i Voltregà aquest diumenge a les 6 de la tarda han arribat als penals, on ha guanyat l'Igualada 1-0. Per la resta de partits, Calafell 1, Reus 8, Barça 2, Noia 1, Liceo 3, Lleida 2.
4: Doncs l'Igualada que agafa els penals d'avantatge en aquesta sèrie, també ho fa el Reus amb una victòria contundent a la pista del Calafell, i el Barça va haver de patir per guanyar 2-1 a la Noia, però va treure aquesta eliminatòria, aquest primer punt dels quarts de final, en un partit que analitzaven així Ricard Ares, el tècnic, i Eloi Cervera, també mirant al futur.
10: Bé, venim en una bona dinàmica de resultats, de victòries. Vam perdre la final de la Champions, però abans de la Champions i en la pròpia competició, més aquesta victòria, havíem encadenat diverses victòries seguides. I bé, la línia de solidesa. Hem encaixat un gol. Diu molt del Xenxo i del Carles. Per tant, seguim endavant, contents, i ara recuperar bé l'equip, preparar bé per al partit de dissabte a Noia.
11: Sí, penso que venim també d'aquesta Champions una mica ressentits, tot i que amb les línies que són positives, vam competir-ho tot, i l'equip es troba en un bon moment, molt sòlid, molt compacte, molt junt, i així hem de seguir fent-ho fins a final de temporada. Bé, sí, avui hem pogut fer un gol, la veritat que molt content, però bé, a seguir sumant a l'equip amb gols, amb assistències, amb defensa, amb el que faci falta.
4: I de la banda del Noia, aquesta era la lectura que en feia el tècnic, Carlos Cortijo.
12: Bueno, yo creo que hemos hecho un gran partido, el partido que tocaba para poder ganar aquí. Y lo hemos llevado, los jugadores lo han llevado hasta el final a la perfección. Y bueno, y hemos tenido opciones de poder ganar el partido. Al final se llevan ellos el resultado. Y pensando en positivo, pues bueno, nos da seguridad y nos da fuerza para afrontar el partido en el Ateneo. Yo creo que ha sido un partido muy igualado. Yo creo que no en ningún momento nos hemos sentido superados. Y bueno, hemos hecho el partido que tocaba. La clave hubiese sido ponernos por delante, porque igual allí se hubiesen precipitado. Creo que hemos tenido opciones.
4: Doncs els segons partits de la sèrie el pròxim dissabte, a 1:15 el Noia Barça, a les 6 Lleida Liceo, a les 8 Voltregà Igualada i a les 9 Reus Calafell. I a l'hoquei Lliga Plata Grup Nord es jugava l'última jornada, ens va deixar aquests marcadors al Grup Nord.
5: GEC 5, Tordera 2, Companyia de Maria 3, El Picat 5, Lloret 4, Mataró 7, Dominicos 4, Vic 2, Jolaseta 3, Manlleu 5.
4: Doncs amb aquests resultats, el campionat pel Manlleu, 46 punts. El Lloret, que va perdre a casa davant del Mataró, perd la primera posició i perd l'ascens directe davant de la Manlleu, però això queda en suspens. Per què? Perquè el Lloret ja ha manifestat a través del seu president la intenció d'impugnar aquest partit davant del Mataró en considerar l'alineació indeguda, en aquest cas, del porter del conjunt mataroní, que no és un altre que el Sergi Grané. Això ens deia precisament el president del Lloret, la intenció d'impugnar, Josua Pérez.
13: Me n'adono que el porter, en Sergi Grané, constava en fitxa autonòmica, ¿vale? Segons la normativa i la circular que va passar a primers de mes a la Federació Espanyola, un porter amb fitxa autonòmica no pot jugar amb més de 10 partits, i clarament no es pot alinear si no té la fitxa corresponent a, en aquest cas, hoquei Plata. I bé, quan acaba el partit, protestem l'acte per alineació indeguda del porter, i ara pues, hem fet l'escrit al comitè de competició de la Federació Espanyola demanant dues coses: una, que es doni per perdut el partit al Mataró per aquest fet, i l'altra, pues, sol·licitant l'ajornament de la primera jornada del play-off.
4: Doncs un play-off que o bé Lloret o bé Manlleu jugaran contra la Vilafranca, que és l'equip que ha quedat segon en el grup sud, que ens deixa els següents marcadors.
5: Sporting Alcoi 7, Barça Atlètic 4, Palafrugell 0, Vendrell 5, Alcorcón 5, Vilafranca 8, Espanyol 4, Igualada B 6, Girona 5, Alcobendas 6, Congrés 5, Olot 2.
4: Doncs amb aquests resultats Igualada bé queda campió, però com que no pot pujar, els rumors apunten a que vendria a la seva plaça el Caldes, que és un dels equips que ha baixat de l'hoquei Lliga Masculina. I el Vilafranca, com a segon, jugarà, ja veurem si contra el Lloret o contra el Manlleu, el segon de l'altre grup, a la play-off per aconseguir l'altra plaça d'ascens. El tècnic del Vilafranca, Cito Expósito, ens deia això aquesta tarda.
14: Això fa que estiguem molt satisfets, doncs, d'haver arribat fins aquí amb una temporada, un any en què nosaltres ens havia de ser una mica de traspàs, perquè incorporàvem entrenador, incorporàvem 6 peces noves a l'equip, vam tenir baixes inesperades d'última hora, i en aquest sentit, doncs bé, l'equip s'ha anat adaptant amb tot el que ens hem anat trobant. Insisteixo en que hem tingut algun altre entrebanc també en forma de lesió, i la veritat és que estem satisfets, creiem que l'equip ha anat de menys a més i que arribem a un bon punt per poder disputar el play-off, per competir amb l'equip de l'altre grup que s'acabi definint per nosaltres. I bé, confiança màxima i també amb ganes de disfrutar l'experiència i confiança plena en que tenim les nostres opcions, les nostres possibilitats, i que el nostre objectiu passa, doncs, per intentar ser el que lliga l'any que ve.
4: Vinga, i parlem d'hoquei herba. Divisió d'honor masculina. Arribem a la jornada número 21 i, com sempre, ens en fa el resum. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Mamosa.
15: El Real Club de Polo s'emporta el derbi de la divisió d'honor masculina de hoquei davant l'Atlètic Terrassa. El conjunt de Ramon Sala ha demostrat la seva fortalesa tant en atac com en defensa i ha deixat el partit sentenciat abans de l'últim quart. Tot i així, el conjunt arenc amb un gol de Xavi Castelló ha pogut retallar distàncies, però novament el bon atac del conjunt del Polo ha marcat distàncies i només el Terrassa ha pogut retallar aquesta avantatge de dos gols en el tram final. El club ara ha perdut a casa davant el club de Campo i es queda sense Final Four a falta d'una jornada pel final del campionat. El conjunt d'Andreu Wilson ja pensa en la propera temporada i el Club Deportiu Terrassa està sent una de les revelacions de la temporada. Ha golejat per 0-4 a la Unió Deportiva Taburiente i s'apropa al grup capdavanter, tot i que recordem l'equip de Jordi Fitó ja no tenia res en joc, ja que acabarà en aquesta sisena posició.
4: Minut 28 al Camp Nou, s'avança el Barça, marca Rafinha de falta, Barça 1, Betis 0. Vinga, i volem saber també com ha anat la jornada número 21, però en aquest cas a la divisió d'honor femenina d'hoquei herba, Miqui.
15: Un gol de Sofi Rogoski ha donat la final a 4 a l'Atlètic Terrassa al camp de la Unió Deportiva Taburiente. El conjunt de Sílvia Bonastre continua un any més entre les 4 millors de la Lliga, un conjunt que també ha refermat la seva condició d'equip de Final Four. És el Club Egara, que s'ha emportat el derbi davant el Club Deportiu Terrassa, un Club Deportiu Terrassa que haurà de patir encara per assolir la permanència. Recordem que està en zona de promoció per la permanència. Marta Grau ha donat la victòria a l'equip de Joan Vidal. Com dèiem, tant l'Atlètic Terrassa com Club Egara han confirmat la seva presència a la Final Four a falta d'una jornada per acabar el campionat.

0: El reportatge en joc.
1: El veterà atleta Ignasi Melo, de 72 anys, s'ha proclamat campió d'Europa de marxa en els 10 i 20 quilòmetres a Madeira, en la categoria M70. Amb més de 60 anys de trajectòria esportiva i més de 120.000 quilòmetres a les cames, Melo reivindica l'exercici físic com la millor medicina per mantenir la salut física i mental. Aquest és un reportatge de Toni Bravo, de Ràdio Rubí.
2: Ignasi, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Això, a tu, dels horts, no et ve de nou, eh?
3: No, em porto molts. He anat a bastants campionats internacionals, siguin europeus, siguin mundials, i la veritat és que m'ha anat molt bé.
2: A quina edat tens?
3: Doncs ara 72, a punt de 73.
2: 72, i vas recollir dos ors individuals, els 10 quilòmetres, els 20 quilòmetres, i dos de la selecció espanyola, també.
3: Sí, sí, correcte. Per exemple, en aquest cas, a Madeira, en marxa, doncs, de la meva categoria érem els 25, diguem, millors d'Europa, i, bueno, vaig quedar el primer amb les dues proves que es feien, els 10 quilòmetres i els 20. L'esport és una pràctica que jo crec que l'hauríem de fer tots durant tota la vida, a la mida de les possibilitats, perquè és un exercici que va molt bé.
4: Y ahí lo tenemos, y ahí viene, ahí llega, ¡copio!
2: Que t'has tornat, on podríem dir, un viciat dels beneficis de l'esport, d'aquella dopamina, de tots aquells efectes positius que et dona el cos i et dius, escolta, és que això no ho puc deixar, no?
3: Absolutament correcte. Vull dir, la pràctica de l'esport, evidentment, genera un tipus d'hormones, la dopamina i altres que generen un benestar, generen una felicitat, que això. Però en els moments durs, jo recordo que a vegades arribava a les 9 del vespre cansat i amb molts problemes al cap, i li deia a la meva dona, ostres, estic molt cansat, saps què? Surto a córrer. I la meva dona no ho entenia, diu, no em dius que estàs cansat. Diu, sí, sí, però és que necessito sortir, necessito alliberar-me, cremar una mica tot aquest estrès, per estar més relaxat. I evidentment em anava molt bé, i després dormia perfecte, i l'endemà, doncs, tornem-hi.
2: Tu has estat de baixa alguna vegada?
3: No, mai. Mai. Jo he estat treballant 40 anys, no he agafat mai la baixa, i inclús aquests moments no prenc cap medicació, pràcticament no estic mai malalt.
5: Be happy. Look at me, I'm happy.
3: Per millorar l'estat físic i l'estat mental.
2: ...35 medalles, potser més, individuals als campionats europeus i mundials, atleta espanyola amb més rècords màster, amb un total de 20, crec, en diferents categories, el millor màster català de l'any en 4 ocasions, també.
3: A campionats mundials, ara l'últim va ser fa 3 anys i vaig quedar campió del món en 10 quilòmetres i subcampió en 20, però sí, sí, he participat en molts campionats. Això també et permet, doncs, visitar altres països, tenir amistats, doncs, amb atletes de tot el món.
2: Ara entrenes 5 cops per setmana, uns 10 quilòmetres per sessió. Això són les 3 voltes a la Terra que has fet, aquests 120.000 quilòmetres.
3: Sí, sí. Sí, sí, en aquests moments encara mantinc, doncs, uns 50 quilòmetres a la setmana, i comptant tots els anys que porto, que ja són 60 anys dedicat a l'atletisme, doncs sí, he fet uns 120.000 quilòmetres, que són 3 voltes a la Terra.
2: I sense la teva dona?
3: Sense la meva dona, sí.
2: Veuràs tu, això donarà problemes, eh?
3: Sortim a passejar.
2: Quin és el proper repte que tens per davant?
3: Bueno, el proper repte és l'any que ve. Tinc els campionats del món, perquè això va un any, campionats europeus, l'altre any campionats del món, se celebren a Corea, tenim durant l'any moltes competicions locals, campionats de Catalunya, campionats d'Espanya...
2: Ignasi Melo, gran atleta. Quina bona marxa que tens. Moltíssimes gràcies.
3: Molt bé, a vosaltres.
2: Per inspirar també a molta gent en aquest tema, per exemple, de salut. Moltíssimes gràcies.
3: Molt bé, doncs, a vosaltres, i agraït que m'hàgiu convidat. Sempre que vulgueu, doncs, podem parlar d'esport, salut i felicitat.
2: I bona marxa.
3: Bona marxa.

0: També el Barça al Camp Nou 1-0 amb el gol de Rafinha de falta directa, minut 36 ja de la primera meitat. No, no tenim temps per més. Eric López, gràcies, bona nit, bona setmana.
1: Bona nit i bona setmana, Ignasi.
0: Doncs fins aquí l'Enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. També els que us hem parlat, l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i que tingueu bona setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació

Senyores, senyors, molt bona nit i sigueu tots benvinguts a aquesta nova edició de Jazz Setmanal. Jazz Setmanal, un programa sobre jazz, però autoritzat i recomanat per públics de qualsevol edat i condició. Bé, i també avui continuarem repassant estàndards, aquestes melodies eternes que són font d'inspiració solística pels instrumentistes de totes les èpoques i estils. Són temes inolvidables.

que permeten 1.000 interpretacions i 1.000 lectures diferents, però que en canvi i en cap cas perden el seu esperit i el favor del públic. Bé, i com tenim establert, aquest repàs serà cronològic. Començarem per la versió més antiga de les que disposem i anirem avançant en el temps per finalitzar amb la més actual. Bé, no cal dir que, tal i com ens recorda la frase popular, no estan tots els que són, però en canvi sí són tots els que estan. I el tema que hem triat avui és d'aquells que podríem qualificar d'indiscutible. Parlo del Easy to Love, una composició que Cole Porter va escriure l'any 1934 per un musical anomenat Anything Goes. El va escriure per lluïment de la veu principal de l'espectacle, el senyor William Gaxton. Però inexplicablement l'al·ludit va tenir dificultats interpretatives pel seu rang vocal, bàsicament, i va acabar prescindint d'aquesta cançó. Tot i això, 2 anys més tard, el propi Cole Porter, després d'uns petits retocs, la va introduir en la banda sonora original d'una pel·lícula titulada Born to Dance, amb la ballarina Eleanor Povell i James Stewart com a protagonistes, i en aquest cas interpretada per Frances Lamford. Apuntar que originàriament la cançó Cole Porter la va titular Easy to Love, You Be So Easy to Love, però amb el pas del temps el títol ha quedat reduït a simplement Easy to Love, que és amb el que avui tothom la coneix i la reconeix. Tanmateix, apuntar que Easy to Love va ser una altra pel·lícula musical, en aquest cas produïda per la Metro-Goldwyn-Mayer, dirigida per Charles Walters, interpretada per Esther Williams, Van Johnson i Tony Martin, que es va estrenar en els Estats Units el 25 de desembre de l'any 1953. En aquesta pel·lícula, el Easy to Love la interpretava el cantant Tony Martin. Bé, és un tema, que hem de dir, molt i molt popular, amb infinites versions tant vocals com instrumentals. Entre les primeres assenyalar les de Billie Holiday, Carmen McRae, Susan McCorkey, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, bé, i un llarguíssim, etc. I entre les instrumentals, les de Charlie Parker, Errol Garner, Chet Baker, Teddy Wilson, George Shearing i totes les que hem preparat per oferir-vos. I si us sembla, començarem amb la que l'any 1950, i acompanyat per una secció de corda, ens va deixar Charlie Parker. Sense més, passem a escoltar-la.

Doncs bé, hem iniciat la selecció amb aquest famós àlbum Charlie Parker with Strings, editat pel segell Mercury al març de l'any 1950 i en format original de 10 polzades. Tot i que després, concretament l'any 1995, va llançar un àlbum recopilatori, en aquest cas en el segell Verve, on es recollien enregistraments entre 1947 i 1952. Doncs bé, d'aquest últim àlbum hem recuperat aquesta versió en la que Charlie Parker està acompanyat per Al Ike al piano, Tommy Potter al contrabaix, Roy Hines a la bateria i la corresponent secció de corda i d'altres instruments, com l'arpa, l'oboe, etc. Bé, si us sembla, avancem. Avancem en aquest cas només un any per rebre un altre prestigiós saxofonista, però en aquest cas un saxofonista tenor. Estic parlant del gran Don Byas, que el 19 d'abril de l'any 1951 enregistra, també lògicament en un disc de 10 polzades, amb un tema per cara, aquesta versió.

Doncs ell ha estat el senyor Don Byas, el gran, l'extraordinari Don Byas, el saxo tenor, acompanyat pels seus Rhythms, que així va batejar el grup d'acompanyament, un grup format per músics francesos: Maurice Vander al piano, Jean-Pierre Sasson a la guitarra, Popov Matvenko al contrabaix i Benny Bennett a la bateria. I ara, si us sembla, farem un salt important en el temps, perquè són 10 anys els que separen l'enregistrament de Don Byas i el del Jane Hammonds. Ens aturem ara fins a l'any 1961, quan aquest saxofonista tenor enregistra amb el segell Prestige un àlbum el que titula Juke. Ho fa en els prestigiosos estudis de l'enginyer de so Rudy Van Gelder a la població d'Inglewood Cliff a l'estat de New Jersey. Doncs bé, disposem-nos a escoltar a un Jane Hammonds en excel·lenta forma.

Doncs bé, hem escoltat la versió del saxofonista tenor Jane Ammons, que per l'ocasió va estar acompanyat per Richard Wyans al piano, Doug Wilkins al contrabaix, J.C. Hurt a la bateria i Ray Barreto a les congas. Bé, i sembla que avui ens hem inclinat pels saxofonistes, perquè el nostre proper convidat també ho va ser. En aquest cas, especialista del contralt i un dels noms imprescindibles a la història de la nostra música. Em refereixo a Julian Adderley, apodat Cannonball pel seu volum corporal. Doncs bé, l'any 1963, el sextet que lidera fa una gira per l'Orient i dona un concert concretament en el Sunken Hall de Tòquio, concretament els dies 14 i 15 de juliol d'aquest any, de l'any 1963. Aquest concert es va enregistrar i posteriorment es va editar en un LP que recull una bona part del repertori del concert. Ho fa en el segell Riverside i el titulen, per tal de que no hi hagi el menor dubte, Nippon Soul. Doncs bé, escoltem la lectura de Julian Cannonball Adderley.

Doncs bé, ja escolteu, forts i molts aplaudiments per aquesta lectura de Easy to Love, el tema de Cole Porter, el que avui estem dedicant al programa. Julian Cannon Baladerley, sexual i direcció, Joe Zawinul al piano, Sam Jones, contrabaix, Louis Hayes, bateria, Nat Adderley, corneta, i també era germà del propi Julian, Yusuf Latif, saxo tenor, flauta i oboe, en funció del tema. Julian Adderley, natural de la població de Tampa, a l'estat de Florida, va néixer el 15 de setembre de l'any 1928 i ens va deixar a la població de Gary, a l'estat d'Indiana, el 8 d'agost de l'any 1975. Tan sols comptava amb 46 anys. Bé, el nostre següent convidat és el bateria Shelly Mann, bateria i alhora líder de formacions, i en aquests dos vessants participen en l'enregistrament d'un LP de l'època titulat Hot Coals. La seva publicació data del 1975 i es publica en el segell RCA. Escoltem doncs la seva lectura d'aquest Easy to Love.

Doncs bé, acabem d'escoltar el bateria Shelly Manne i el seu grup, un grup nombrós, ja que van participar un nombre important de músics que van canviant en funció del tema. Concretament, en aquest Easy to Love van participar el propi Shelly Manne a la bateria i direcció, Chuck Domanico al contrabaix, Mike Wofford al piano elèctric, Tommy Tedesco a la guitarra i Tom Scott al saxo soprà. Shelly Manne, un gran bateria sovint associat a la corrent estilística del West Coast Jazz, tot i que posseïa doncs una gran versatilitat que el permetria tocar doncs qualsevol dels estils. I tot seguit avancem amb el temps, ens detenim en l'any 1976 per escoltar un duet que van formar Bucky Pizzarelli, el guitarrista, i Bud Freeman, el saxo tenor. Aquesta participació conjunta es va materialitzar amb un LP titulat Book and Buddy, editat en el segell Flying Dutchman. Així que no ens queda més que escoltar-lo.

Doncs ells han estat Bucky Pizzarelli i Bud Freeman, o Bud Freeman i Bucky Pizzarelli al capdavall. Doncs aquest ordre no té més significat, un ha d'anar darrere de l'altre, tant se val qui anomenem primer. Doncs bé, hem escoltat la seva versió d'aquest Easy to Love, d'aquest àlbum del que parlàvem i que es diu, o es titula, Buck and Boot. Bé, i tot seguit doncs avançarem en el temps fins l'any 1982 per rebre un altre saxofonista, també en aquest cas bàsicament tenor. Parlo de Buck Hill, que va participar en el North Shore Jazz Festival, un festival anual que es celebra cada cop de setmana del mes de juliol als Països Baixos, concretament a Rotterdam. Doncs bé, la seva participació es va enregistrar per posteriorment editar-lo en disc que precisament es titula com el nostre tema, Easy to Love, i és precisament aquest tema el que dona inici a l'àlbum. Escoltem, doncs, el senyor Buck Hill i els seus acompanyants.

Doncs bé, d'un disc titulat genèricament Easy to Love i que es va ser publicat en el segell Steeplechase, hem escoltat a Buck Hill al saxo tenor i direcció. Ruben Brown ha estat el pianista, Wilbur Little el contrabaixista i Billy Hart a la bateria. Es van registrar els dies 11 i 12 de juliol de l'any 1981 en la seva participació en el North Shore Jazz Festival de la ciutat holandesa de Rotterdam. Doncs bé, dir que Buck Hill ens va deixar definitivament el 20 de març de l'any 2017 a la població de Greenwald, a l'estat de Maryland, i quan tenia 90 anys. I tot seguit avancem 10 anys, sí, 10 anys, per detenir-nos en el 1992, any d'edició d'un àlbum que es va titular The Tokyo Sessions i que va ser protagonitzat per dos grans músics de la seva generació, el trompetista Roy Hargrove i el saxo alt Anthony Hart. Malauradament, Roy Hargrove ja no és amb nosaltres perquè ens va deixar el 2 de novembre de l'any 2018 en l'hospital Monte Sinai de New York a causa d'un atac de cor. Tenia tan sols 49 anys. Doncs bé, aquest The Tokyo Sessions es va enregistrar en els estudis Sound Valley a la ciutat de Tòquio els dies 4 i 5 de novembre de l'any 1991. El darrer tema, concretament, d'aquest CD és el nostre Easy to Love.

Doncs bé, d'un disc titulat genèricament de Tokyo Sessions hem escoltat aquest quintet alliderat per Ray Argurup a la trompeta i Anthony Hart al saxo alt i doncs, acompanyats d'una rítmica local formada per Yutaka Shina al piano, Tomoyuki Shina al contrabaix i Masahiko Osaka a la bateria. Bé, i aprofitarem perquè el nostre següent tema que hem seleccionat ens fa saltar de segle i ho farem per retrobar-nos amb un àlbum editat l'any 2004, tot i que es va enregistrar l'any 1998 en els estudis System 2 al barri de Brooklyn, a la ciutat de New York. El disc es publica amb el títol de Fuller Nilsson. Les protagonistes o els protagonistes són un trio: Steve Nilsson al vibràfon, Kirk Lichtsey al piano i Ray Drummond al contrabaix. Escoltem la seva lectura.

Doncs bé, els protagonistes han estat Steve Nilsson al vibràfon, Kirk Lindsey al piano i Ray Tremont al contrabaix. El disc que es va editar en el segell Sunsight i apunta que el títol complet de l'àlbum és Fuller Nilsson, The Second Time Around. Bé, i per finalitzar la selecció hem triat una versió del saxofonista hongarès Tony Lakatos, que ens va deixar en un àlbum titulat Standard Times, editat l'any 2014. Escoltem fins allà on el temps ens permeti.

Doncs Tony Lakatos al saxo tenor, Jim McNally al piano, Jay Anderson al contrabaix i Adam Nussbaum a la bateria, de l'àlbum Standard Time, publicat pel segell alemany Skip Records. Aquest serà el nostre últim tall. Perquè i una setmana més arriba el moment de dir-vos adeu. Com sempre ha estat un plaer compartir aquest recorregut avui pel tema Easy to Love amb tots vosaltres. Bé, us vull, abans del comiat, us vull recordar la possibilitat que teniu de tornar a escoltar el programa, si és que és del vostre gust, mitjançant el servei de podcast de l'emissora o accedint a la pàgina de Facebook Jazz Setmanal.

0: També el podeu trobar en el portal ivox.com. Bé, gràcies per...
1: Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Hi ha obres que semblen escrites al límit d'un món. Obres que apuren fins a l'última gota de tot allò que ha estat possible dins d'un estil, d'una sensibilitat, d'una manera d'entendre la bellesa. El Guru Leader d'Arnold Schoenberg és una d'elles, i pot ser la més grandiosa. Escoltar-los és com contemplar, de nit, un incendi lent i controlat. Saps que tot cremarà, saps que res tornarà a ser igual, però la flama és tan vella que no pots apartar els ulls. Avui, en aquest programa de partitura de tarda, us proposo un viatge íntegre per a aquesta partitura monumental, una obra que comença en la penombra d'un amor absolut

i acaba en un esclat de llum que sembla obrir el cel. Mireu, Arnold Schönberg va néixer a Viena el 1874 en una família jueva d'origen humil. No va tenir una formació acadèmica formal. Va aprendre harmonia quasi tot sol, devorant partitures i escoltant amb una intensitat que el va marcar de per vida. Wagner, Brahms, Richard Strauss i Mahler. Tot aquells univers de la Viena de tombant de segle, que alhora era una festa i un presagi. Va entrar en ell sense filtre. La seva figura és una de les més complexes i decisives de tota la música del segle XX, perquè Schönberg és l'home que va dissoldre la tonalitat, que va inventar el dodecafonisme, que va convertir la música en un territori nou i, per a molts, inquietant. I tanmateix, en els Gurlitters no s'endivina res de tot això. Aquí Schönberg parla el vell idioma, amb un domini i una generositat que deixa sense paraules. Quan comença a escriure l'obra, cap al 1900, és un jove de 26 anys que viu plenament dins del romanticisme tardà, un peu en el món que ha heredat, l'altre en un futur que encara no sap com anomenar. Els Gurlitters pertanyen a aquell primer peu, però amb una lucidesa i una ambició que presenten ja, sense cap dubte, un gran artista. La idea li va arribar a través dels poemes del danès Hans Petter Jacobsen, un escriptor del segle XIX que havia construït el seu univers amb una sensibilitat singular, sensual, melancòlica, carregada de natura i de desig. Schönberg els va llegir en una traducció alemanya i se'ls va endissar de cap. Els poemes narren la llegenda del rei Valdemar de Dinamarca i el seu amor per Tove, un amor absolut, condenat, la gelosia de la reina Helvig, convertida en la figura fosca de la Balta Tub, trenca aquesta felicitat i precipita la tragèdia. Tove mor. El rei, desfet de dolor, s'enfronta a Déu amb una ira que arriba a trencar els límits entre el món dels vius i els dels morts. La nit es converteix en una caçada salvatge de fantasma i al final, amb l'alba, arriba la redempció o almenys l'apaïsament. És una història d'amor i de pèrdua explicada amb els colors de la llegenda nòrdica, fosca, visionària, de vegades gairebé al·lucinatòria. I Schönberg la va abraçar amb una orquestra d'unes dimensions que resulten avui en dia encara sorprenents. La partitura exigeix 5 solistes vocals, 3 cors masculins, un cor mixt i una orquestra gegantina que inclou, entre moltes altres coses, 4 tubes wagnerianes, 6 arpes i una secció de percussió que pot omplir tot un escenari. La primera execució completa, a Viena, el 1913, va necessitar mesos d'assaigs preparatoris i la partitura impresa requeria un faristol d'una amplada especial. Però la grandiositat aquí no és ostentació, és necessitat expressiva. Schönberg construeix amb totes aquestes forces un arc narratiu que va del tendríssimo al titànic, del murmuri al cataclisme. Les escenes d'amor entre Valdemar i Tove respiren una dolçor que evoca el millor Wagner, però amb una llum pròpia. La lamentació del rei s'enfonsa en una foscor que sembla no tenir fons, i la cacera nocturna, amb els seus ritmes tancats i el seu humor negre i espectral, és un dels passatges més originals que Schönberg va escriure mai, almenys fins aleshores. Curiosament, l'obra va trigar molts anys a acabar-se. Schönberg va esbossar les línies vocals entre 1900 i 1901, però la monumentalitat de la instrumentació el va superar durant gairebé una dècada. No va completar l'orquestració fins al 1911. Per aquella data, ell ja no era el mateix home. La tonalitat feia temps que l'havia deixat enrere i tanmateix va acabar fidelment aquella obra que havia començat com una altra. Era un gest d'honestetat i també de consciència. Sabia que el que tenia entre mans era irrepetible. Els Gurlitters són, en el fons, un comiat, el gran testament del seu període romàntic, una explosió final de color, emoció i grandesa abans d'endinsar-se en la revolució, i potser per això aquesta obra té una intensitat tan especial. És un adéu que encara no sap què ho és. La versió que escoltarem avui és una de les lectures més celebrades d'aquesta partitura immensa. Està dirigida per Seiji Osawa al capdavant de la Boston Symphony Orchestra i en la participació de la Tanglewood Festival Chorus,
La gravació publicada per Philips Classics a l'any 1979 s'ha convertit amb els anys en una referència estimada pels amants d'aquesta obra. Osawa, director japonès que va fer de Boston la seva casa durant gairebé 30 anys, tenia una capacitat poc freqüent per conduir obres d'escala colossal sense perdre mai el fil de la narració interna. En les Gurra Leaders això és essencial. Una obra d'aquesta durada i complexitat pot fàcilment convertir-se en una associació de clima sense centre. Osawa la manté viva des del primer acord fins a l'últim. Hi ha una cura especial en les dinàmiques, en el deixar respirar els sols, en el modular la massa orquestral que preserva la transferència del text poètic. Les textures són àmplies, plenes, però alhora clares. El gran arc dramàtic de l'obra queda construït amb una intensitat molt natural, sense efecticismes. És una lectura que respira, que emociona i que no s'imposa. El Tanglewood Festival Chorus aporta una potència sonora impressionant, però també una gran flexibilitat expressiva. I la Boston Symphony Orchestra desplega tota la seva paleta tímbrica en una música que exigeix literalment tots els colors possibles de l'orquestra. Bé, ara poseu-vos còmodes, tanqueu si voleu els ulls, deixeu que el rei Valdemar i la seva tobe prenguin forma de la foscor, que us porti sense presses del murmuri de la nit al primer raig de sol, que us expliqui com l'amor i la pèrdua poden transformar-se en llum. Escoltem els Gurra Leaders d'Arnold Schoenberg. I nosaltres deixem avui el programa. Ja no tenim més temps, però sí, sempre, com sempre dic, us vull desitjar que sigueu feliços. Gràcies.

Wahrheit, Kleider.

Träume schwingt sich nun in Licht.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

nits quan estic amb tu. Digue'm on soc quan estic amb tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Pantina fa una trena. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny. Bé.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Oasis FM. Otra radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.